Hazlo otra vez. Aprieta, chamaquito, aprieta.

discjòqueis voltant per les festes més potents. Si vols que s'aturin a la teva, entra a flashfm.cat. Flash FM. Són

Flash FM. Són les 8. Espavila i prepara't per fer saltar les lleganyes. Estàs a punt d'experimentar una hora d'exercici amb molt de ritme. Comença!

Dominacions, flexions, spinning, abdominals... Facis el que facis, fes-ho amb el Flash Running!

0: Si vas al gimnàs i sents això... està clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus. Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running, t'hi quedaràs a viure. Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Cada dissabte de 8 a 9 del matí, comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les sessions, entra a flashfm.cat. Flash Running, l'entrenador personal del ritme de Flash FM. Flash FM. Flash FM. Són les 9. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: This is Flash FM.
1: És el Petito per primera setmana, està al número 1 a Flash FM. Què tal? Bon dia, soc la Mireia Molina i a partir d'ara estaré cada cap de setmana de 9 a 3 de la tarda portant el poder del ritme a Flash FM. Doncs escolta, ens anem ara cap a Puerto Rico amb Omar Kurz i l'Ozuna i la seva novetat.
0: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
1: Seguim a l'espera de que l'Omar Kurz ens confirmi les seves dates pel seu tour a Espanya, així que de moment ens quedem amb el Sisi.
2: Yeah, yeah.

Mike Towers i el seu Un Anamàs. Escolta, ha sigut sens dubte una de les cançons d'aquest estiu 2026 i és típica cançó que recordarem i ens farà molta pena. Al novembre escoltar-la anem amb Bad Bunny i una de les de l'estiu passat. És el baile

0: un 8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.

0: Des de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem.
1: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Flash FM Andorra 93.8.

0: más sabrosa.
1: Doncs des de la Graciosa, el Kevin el Vis Crespo, serà veritat això que diuen que allà la vida és més sabrosa? No ho sé, el que sí que tinc clar és que com a Catalunya no hi ha res, eh? Escolta, ens anem cap a Latinoamèrica amb les tres reines, Emilia, Tini i Nicki Nicole.

Ana Índigo i Quevedo a Flash FM. També t'he de dir que de tonto no tenen res, ni el Quevedo ni la Lola Índigo, perquè quin perill que tenen tots dos. Anem amb Bele del 2025, i aquest no tiene sentido.

0: Hem tornat al Prime d'Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Anuel i Farruko doble A del 2019.
1: Los reyes, los billboards.
0: És el Baila, Baila, Baila remix, que per ser a mi ballen també em tenen aquí a l'estudi de Flash FM. Podem seguir ballant, eh? Ara amb el Tuturu remix de Siderland, que això és una festa, ja saps que portem sempre el poder del ritme a la que manda.

La seva Bizarrap Music Session i també aquest Soltera són els himnes de la Shakira per les dones que no tenim parella. Se pasa rico soltera. Vinga, anem a pujar una miqueta les pulsacions en aquest matí de dissabte, ara amb Jugel i el seu Moving to the Sun a Flash FM.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat. Badalona, Santa Coloma de Gramenet. Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 10.

Són Karol G, Judeline i Rosó. És que quina combinació tan inesperada i lo bé que funciona amb aquest Baby Wow. A part de ser també el mega crack d'aquesta setmana, és una de les que no

0: tardes per convertir l'espai en el nostre territori amb el poder del ritme dins el mercat de la música viva. Tindràs les sessions del Sergi Domena, Héctor Ortega, Bob Clover, Carlos Munt, Juan Paclaret, Marc Carmona, Serra i Uri G. Ja ho saps, és el poder del ritme aquest cap de setmana. Flash FM a Vic, a la residència La Farinera. Són les 10 del matí d'aquest dissabte. I escolta, ho hem fet amb el Baby Wow, el Mega Crack, i ara ens anirem amb Elena Rose i Manuel Turizo i La Semana. I escolta, i et queda molt del poder del ritme a Flash FM. Flash.
1: En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Aquesta sóc jo, la Mireia Molina. Vinga, seguim amb molta estona plena de ritme a Flash FM.

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

és el que ve del 2023 amb el Columbia, i si hi ha una cosa que està clara és que és un dels seus himnes, que no pertany a cap disc, per cert. És una d'aquelles cançons amb les que ens hem hagut d'aixecar, posar-nos la mà al pit i cantar-la com Déu mana. I també és una d'aquelles que, sens dubte, ens fan saltar les llàgrimes. Vinga, que anem amb Muchacha, de la Isa LRV, FV, també una de les cançons d'aquest estiu del 2023.

final que ens porta la Nati, la Tasha i l'Ozuna. Escolta, ens anem ara a cantar una dels Figaflaues que es diu A la fresca, de l'any passat, i que continua sonant a dia d'avui aquest 2.

0: croissant.
1: Escoltar Flash FM no produeix ressaca. És culpa d'altres coses.
2: Eh? Flash FM. Flash FM. Són les 11.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
3: La que manda.

0: Flash FM, Anna Mena i Lola Índigo. Les dues no ens deixem a cap de les dues. És el Petitó. Anna Mena. This is Flash FM. Petitoa, Quina bona cançó, mare de Déu, senyor. Escoltem Obert Nova, hora aquí a Flash FM, són les 11, i per celebrar-ho anem a fer un viatge. Ens anem cap als Estats Units, concretament amb Bad Bunny cap a Nova York.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.

la novetat del Mike Towers. Escolta, és una d'aquestes d'aquest estiu. Anem a activar-nos una miqueta, perquè jo pels matins acostumo a prendre cafè, però crec que ja va sent hora de posar-li una miqueta de ron, així que anem a activar-nos

0: buit.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

Pransal, Google i el seu Moving to the Sun, una de les cançons d'aquest estiu 2026, que segur que d'aquí un temps continua patant-ho molt i molt, i aquí també a Flash FM. Doncs seguim amb les pulsacions altes, perquè ara et ve el Dimitri Vegas amb el Like Mike i el seu Machina Time, i és una de les cançons que podràs escoltar avui a la Cuca Festa a Tarragona a partir de les 11:30 de la nit amb el Tets i Domena i també el Marc Gómez.

Session número 58. I per cert, ja surt l'hora. Quina serà la propera? Tot i que encara de moment no ho sabem. Bad Bunny i Rosalía són els noms que s'oloren. Però escolta, seguirem pendents, aquí a Flash FM. De moment anem amb Manuel Turizo i Elena Rose. I aquesta cançó per seguir en aquest dissabte a Flash FM és la setmana.

Un verano sin ti 2019, Bad Bunny i Tiny, és el callaita que podia sortir malament. Doncs l'única cosa que podia sortir malament era que de cop comenci a ploure perquè estava cantant a tot volum aquí dintre de l'estudi amb aquest tema. Anem amb Mike Towers i la seva novetat aquí a Flash FM.

0: és aquest baby wow, el mega crack de la setmana. Aquí a Flash FM, una de les combinacions més inesperades d'aquest 2026. This is Flash FM. Són la Karol G, la Judeline i el Rusowski, que ens porten doncs, aquesta combinació que ha sortit molt i molt bé, com la que et ve ara al Quevedo. I la nova línia, que ja no és nova línia, són les 4, les 3 en Canàries.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.

seu territori, el territori Flash FM dins el mercat de la música viva i, per cert, tindràs les sessions del Sergi Domena, l'Héctor Ortega, Pap Clover, Carlos Munt, Juanpa Claret, Marc Carmona, Serra i Yuri G. Ja saps que sempre et portem el poder del ritme. Aquest cap de setmana, Flash FM a la casa a Vic, residència La Farinera. Ens anem ara a escoltar un altre, és el Chica 305 de John Sumit i Fade.

0: un 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.

Coti, una de les cançons més sonades de l'estiu 2023 i, per què no dir-ho, m'atreveixo a dir-ho, la cançó de l'estiu 2023 de Detallets. I si no teníem suficient amb el Coti per Coti, l'he portat aquí el Coti Coti Remix per pujar les pulsacions. Escolta, ens anem ara a Maïssa i RVPV, perquè ja saps

estranyes la cosa, eh? Primer amb la Noelia, el 6 d'any, el seu bebecita, i ara amb la Tini, l'Ulises Bueno, i el seu dos amantes. Però escolta, quines bones cançons. I com l'ambient està que crema, anem amb el Fire Fire per seguir pujant les pulsacions aquí a Flash.

0: Elvis Crespo, crec que aquesta cançó ha tingut un pes molt important aquest estiu 2026, sobretot pel Mundial.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: La Shakira ja està llesta, també per aquí, per

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

a ponerlo de moda al top 1 d'aquesta setmana a Flash FM. És per aquest gran tema d'aquest 2026, és el Petito A. This is Flash FM. Lola Índigo i Ana Mena, les dues.

0: Sabadell amb Flashy Ice Cream i 31 Fam. Però des de Sabadell ens anem cap al Japó. Ara veuràs el perquè.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Ens anem a menjar d'hora ja.

de Lejitos és com es quedaran el Lousy i el Jay Wheeler, però el de Lejitos remix en aquest cas. Seguim pendents, per cert, de les dates, de que agafi a l'Omar Kurz i ens digui quan farà, per cert, la seva gira per Espanya. I també parlant de concert del Jay Wheeler, ahir es va deixar veure el concert de l'Aitana. Per cert, ens anem cap a França, amb una que s'ha fet molt viral a les xarxes, és el Maladí. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: 8.
1: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.

el Moving to the Sun des de França del Moguel, una de les cançons d'aquest estiu 2026. Anem a passar una miqueta les pulsacions ara, perquè venim el Manuel Turizo i jo a ballar una batxeta i a donar-te un consell. Flash! Si hi ha una cosa que està clara és que necessito que us estimeu, perquè per un pendejo no se llora, senyors i senyores. Otra mà.

estic segura que també recordeu aquest ball que es va fer tan i tan famós a les xarxes socials amb aquesta cançó fa uns quants anys. Anem a canviar una miqueta el registre i anem amb una batxateta. Vinga, va, que tenim per aquí els reis de la batxata, el Romeo Santos i el Pin Royce i el seu Dardos.

recorda estar fa uns quants anys a la discoteca i patar-ho, doncs amb el taqui-taqui, que segurament segueix sonant a dia d'avui, però escolta, la que segueix sonant a dia d'avui és la que va sortir fa uns mesos del Canari del Quevedo, que sona ara, és el ball.

0: el que és xiula no sé xiular, però el Gonzi, Saiko i l'Arcángel ho fan molt bé en aquest exclusiu remix a Flash FM.
1: El Gonzi. Yes, sir.
0: El 2024 primer va sortir a l'exclusiu del Gonzi, després hi van afegir el Saiko i l'Arcángel perquè sabien que ho patarien. Com aquests dos perillosos que també sabien que ho patarien són la Isa i el RVC.

i Niki Jam fa 6 anys, el 2018, no, 6 anys, no, 8 anys, ens portaven això que sona a Flash FM. Que és el X, entre parèntesis, X, per qui tingui dubtes. Escolta, sens dubte, som dos artistes que han col·laborat amb el Bizarrap i que seguim pendents. Seguim pendents aquí, pot ser la propera, el proper artista en col·laborar amb el Bizarrap a les seves Bizarrap Music Sessions. De moment, però, ens quedarem amb el Daddy Yankee i la Bizarrap Music Session número 0, la que...

però escolta, quin gran tema aquí a La que manda. Anem a pujar una miqueta les revolucions ara amb Juguelas. Quedem a França, mira.

Cada setmana al Flash FM fem la llista de les cançons que més ho peten. Calibre 45. Entra a flashfm.cat i descobreix-les. Flash FM. Són les...

0: la Karol G, Judeline i Rumzowski a Flash FM en aquest dissabte. This is Flash FM. Hem obert nova hora, escolta, són les dues, i ho fem amb el Mega Crack d'aquesta setmana i també el número 1, perquè escolta, qui s'esperava que aquesta combinació tan inesperada resultés ser un gran èxit?
1: Flash, en directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Aquesta mateixa, sóc la Mireia Molina. Escolta, anem amb Mike Towers i una de les darreres que va treure i també un gran èxit és el Una Namàs a la que manda.

Puerto Rico que ens va portar al Bad Bunny. És el baile inolvidable a Flash FM. Espero sincerament que us hagueu aixecat i us hagueu posat a cantar aquesta cançó com Déu mana, amb la mà al pit. Escolta, canvia una miqueta el registre, que tenim aquí la nova versió de Camins Zombis i Promeses de Sopa de Cabra, Su i Mon DJ.

0: 8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Pallerinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Pallerinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a pallerinsal.com.
4: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Batial i el Xenxo Corleone. I escolta, qui diria que ens portarien aquest gran tema del darrer àlbum del Pussy que mana al Mascara. Escolta, estem de dissabte, anem a no menjar-nos més al cap i, com diuen els figaflauers, solucions i no problemes.

gangsta d'un tema del 2025 que segueix petant a dia d'avui. És la Villa. Aquí sonant a Flash FM.

0: donde quiere estar, que és a Flash FM amb aquest Punto G del 2022 i l'àlbum de 2023. This is Flash FM. Bueno, jo no sé si haurà arribat al Punto G, com ho diu ell. El que sí que tinc clar és que hem arribat al punt en el que em toca despedir-me. Fins demà, com sempre, em trobaràs de nou a 3 aquí portant-te el ritme a la que manda. I escolta, a partir de les 6 sabrem quin és el megacrack d'aquesta setmana, el Calibre 45 amb l'Edgar Machado.
1: En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: De moment seguim aquí amb el ritme, ara amb JC Reyes i el seu Loquita. Que vagi bé, adeu!

0: un buit.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.

Som Flash FM.

0: un 8. A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: Montbuit.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!

0: Flash FM. Són les 6. No saps què escoltar? Tranquil, nosaltres et donem 45 raons per quedar-te a Flash FM.
1: Allà, que bé, tu!
0: Des d'ara i fins a les 9 del vespre, estigues atent al rànquing més esperat de la setmana. Calibre 45. Comença el Calibre 45. Amb Edgar Manchado. Amb Edgar Manchado.
1: Sí? És realment el rànquing més esperat de la setmana? Ho és? Sigui com sigui, arriba el moment del Calibre 45, la llista oficial de Flash FM, la que repassa els hits principals d'aquesta emissora. Els hits principals que sonen a tot arreu, vaja. És que les que posem nosaltres són les que sonen a tot arreu. Moment de donar el reset de la 45, sumarem fins la número 1. Per això, precisament, ens diem Calibre 45. L'objectiu és trobar el nostre número 1, el megacrack, els 7 cracks de la setmana i tot el patracol habitual que repassem cada dissabte tarda aquí a Flash FM. A més de remembers, a més d'aspirants entrant en llista. Molta música sentirem, això està claríssim. I això no seria possible sense tots vosaltres, les vostres aportacions que feu cada dia a l'interactuar de Flash FM, al Flash Urban, repassant la llista del Calibre 45 que hi ha a la nostra pàgina web, a la nostra aplicació, i, òbviament, gràcies a Plazo, el patrocinador que ens acompanya al llarg d'aquesta temporada. Les línies de crèdit de Plazo i la seva flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Línia de crèdit concedida a través de l'app Didi, Finance Plazo SL. Quin és el número 1 d'aquesta setmana? Qui l'intentarà prendre la medalla d'or a aquesta cançó que és d'Ana Mena i Lola Índigo?
0: Aquest és el número 1 de la setmana. Number 1.
1: Va fer el número 1 la setmana passada. Veurem què passa avui. Petit Toa.

0: poca broma perquè li ha pres el número 1 ni més ni menys que a tot un Quevedo, que ha marcat una de les cançons d'aquest estiu, per no dir la cançó d'aquest estiu, al costat d'Elvis Crespo i el seu La Graciosa, que després de 7 setmanes no consecutives liderant Plage FM. La setmana passada, el dissabte de la setmana passada, vam saber que deixava la nostra medalla d'or i que li penjaven la medalla d'or a Lola Índigo i a Anament a través d'aquest petit toa. Veurem si repetirà una segona setmana consecutiva al capdavant del nostre chart o si hi haurà canvi. Hi ha un munt de cançons que es volen emportar el número 1 del Flash FM i el privilegi de sonar cada dues hores puntualíssima aquí, aquesta, la nostra antena. Entre elles, avui, 8 cançons que pugen, 26 cançons que baixen, 10 cançons que mantenen calaix, una entrada en llista. Això vol dir que tenim una sortida, una cançó que ens abandona, que en aquest cas és el Imagina de Flashy Ice Cream. Després de 14 setmanes en llista, ens diuen adeu, però això vol dir que hi haurà una cançó que entrarà a formar part del nostre calibre 45 i que no trigarem a conèixer. 7 cracks, un megacrack i un número 1.
1: Només entren els millors. Això és el calibre 45.
0: I només una cançó que tanca.
1: 45.
0: Ho fa aquesta setmana perquè en baixa una respecte al calaix que tenia la setmana passada Clarent amb aquest Love. Bona tarda.

0: Baixa una, però és el nostre rècord de permanència amb 62 setmanes a les seves esquenes, unes quantes d'elles com a número 1 de Flash FM el passat 2025. Luke Ray BM a través de la seva morotxa, que l'és número 44 aquesta setmana.
1: 43.
0: Era baixada aquest projecte de Manuel Turizo, un dels últims, Por un pendejo no se llora, que l'és 43 a la seva 32ena setmana en llista.

0: Òscar Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
5: Come on,
6: let's go.
5: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
7: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme.
7: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Dissabtes de 6 a 9 del vespre. Afina la punteria.

0: baixada Flaix FM, una de les cançons de Quevedo que no ha aconseguit fer-se amb el número 1 del calibre 45, però és que, clar, no m'estranya. És a dir, és que, clar, Quevedo. Però és que ha sigut 7 setmanes número 1 amb La Graciosa, després també va ser 2 setmanes número 1 amb Ni Borracho, ha estat 2 setmanes número 1 amb El Golpito. Clar, és que és obvi que ens falten cançons del Baifo per ser número 1 de Flaix FM, però clar, no les podem posar tots, que si no això acabaria sent Radio Quevedo 24 hores. I tampoc és plan. Hem de deixar pas a més artistes. En tenim un bon grapat a través de la nostra llista, com per exemple Mike Towers, que està de tornada i ho fa amb una nova proposta. La setmana passada era aspirant a entrar en llista i aquesta setmana ja podem celebrar que la tenim de ple dret dins el calibre 45.
1: No. Nova entrada al calibre 45.
0: Al calaix número 40 trobem la seva més nova primera setmana entre nosaltres. Es diu Carita Feliz.
2: Te miro.

0: arriben de dia 22 a través d'aquesta que es diu El Xiringo, un xiringo que es queda al calaix número 38, ni puja ni baixa, la seva setmana número 10 en llista. Hi ha dues manetes senceres, 10 setmanes en llista i aquí es queda, el calaix número 38. Això és el Calibre 45 de Flash FM i a banda de trobar quin serà el número d'aquesta setmana, òbviament que no ens oblidem d'on venim, perquè és molt important recordar, si més no de tant en tant, d'on venim per saber cap on anem.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Setmana com aquesta del 2013 era número 1 de Flash FM, de One and Only, Avicii, al costat de Noé Black, amb aquesta imprescindible, Wake Me Up.

0: inoblidable, el so de Vici, les seves cançons, i òbviament, entre per moltes altres raons, inoblidable perquè ha tingut un gran grapat de cançons com a número 1 de Flash FM, entre elles aquesta Wake Me Up, tal setmana com aquesta del 2013. Per tant, es compleixen 13 anys des que aquest Wake Me Up va ser número 1 de Flash FM.
1: Cada vot compta. Cada posició importa. Calibre 45. 45.
0: Un altre dels temes que ja van liderar el seu dia és aquesta de K-pop, Demon Hunters.
1: 37.
0: Les guerreres del K-pop, tu, amb Huntrix i companyia, aquesta setmana en baixen una i es queden al calaix número 37 a través de Golden.

0: En dues setmanes consecutives lideran Flash FM i ara la tenim de baixada, en baixar dues concretament aquesta setmana, de la 34 passa a la 36, aquest projecte d'Omar Coles, amb un dels mites del reggaeton, Ñengo Flow, pel seu Forever to Cantel, setmana 27 en llista.
1: 35.
0: Un pèl més rookie és aquesta dels Tallets, és l'última incorporació dels mataronins, es diu Era això i aquesta setmana en puja 4.

0: Molt bona remescla, la que s'ha tret de sota la màniga el nostre col·lega, en bon DJ, aquí al costat de Sopa de Cabra, amb la veu regravada de Gerard Quintana, que ha volgut tornar a cantar un dels seus grans hits. Al costat també de la Su, una de les veus referència del panorama catalanet aquesta setmana. En va ser una de la 32, cauen a la 33. Camins, somnis i promeses, que després de 24 setmanes de llista, aquí continuen, al peu del canó, el nostre calibre 45. Molt bé, família, apropant-nos de mica en mica al punt de les 7 de la tarda. Abans d'engegar una nova hora, hem de repassar que ja tenim, ja hem descobert l'única entrada en llista d'aquesta setmana, Mike Towers, amb el seu nou tema, amb la seva nova proposta, Carita Feliz, perquè recordem que tenim una que ens abandona en català, que es diu Imagina, era una de les últimes propostes de Flashy Ice Cream. Però escolta, en tenim unes quantes més de cançons en català.
1: 32.
0: Com aquesta de Danny Six i It's Kid, que en puja 3 i que es diu Que s'aturi el temps.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 7.

0: veritat és que és una proposta que em va hipnotitzar des de la primera vegada que la vaig sentir, perquè us he enganyat, es diu Fire Fire, és la nova proposta, el nou tema de Shinza, Marco i Casango, en puja una. Fire Fire, que la número 30 aquesta setmana, i la cançó que s'encarrega d'engegar una nova hora de Calibre 45. Pai Plazo, on estem pensant nosaltres ja en el número 1, en el que passarà minuts abans de les 9 del vespre. I és que pensant en el futur està molt bé, però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest moment mai arribarà. Bé, el de trobar el número 1 sí, però hi ha moltes altres coses que mai arriben i que se'ns passen per davant, perquè l'únic que fem és pensar en el futur. En canvi, en Plazo, qualsevol moment és perfecte. Finança els teus pagaments de forma flexible, perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Tremendo facto, col·lega, tremendo facto. Serveis oferts per ID, Finance Plazo SL, tota la informació a plazo.es. Plazo.es, Plazo, patrocinador del Calibre 45. Estem encantadíssims, tu, de tenir-los. Bona marxa, hem destapat l'única novetat d'aquesta setmana. Mike Towers amb el Carita Feliz al calaix número 40. Ens anem directes a descobrir el nostre megacrack. Encara no és el moment, serà d'aquí una estona. Sentirem més Remembers. Hem de seguir comptant, ho hem deixat pel número 30. Però ara anem a sortir un breu moment de la nostra llista per anar a buscar candidates a entrar a llista.
1: Això aspira a entrar al Calibre.
0: És a dir, cançons que encara no entren, encara no les tenim dins, però qui sap si la setmana que ve potser sí que poden estar dins, com aquesta de Lucho RK és nova i es diu Aire.
2: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a

0: la nova de Lucho RK, l'hem sentit amb el Cupido XX, l'hem sentit amb el Guaya, l'hem sentit amb el No Baile Sola i ara torna en solitari a través d'això que es diu Aire. De moment no forma part de la nostra llista, veurem què passa la setmana vinent.
1: Aquest és un altre aspirant a entrar al calibre 45.
0: I compte perquè això ve molt fort, després del Maladí, torna Mavet Jo des de França en francès a través d'aquesta nova proposta. De moment candidat a entrar en llista, és un aspirant, es diu Piler.

0: Ho ha repetint durant tota la cançó, com es diu, pile, pile, pile, efectivament, i el so és característic. Me vaig jo, pràcticament igual que el Maladí, amb un altre toc, que es diu pile, de moment aspira a entrar a la nostra llista. No la tenim dins encara. Per tant, hem de veure com prosperen, com evolucionen aquestes cançons. Ja les podeu demanar obertament a l'Interactua i al Flash Urban de Flash FM. I escolta, depèn com, i només depèn com, ens ho repensem i la setmana vinent les posem en llista. Clar, no totes poden entrar. Si no, escolta, aquest programa duraria aquí. Seria un podcast, no un programa.
1: Dissabtes de 6 de la tarda, 9 del vespre. Edgar Manchado posa ordre al Calibre 45.
0: Hem de seguir per on ho havíem deixat, i ho havíem deixat amb Vegas Like Mike, DJ Konik.
1: 29.
0: Baixen una Machina Time.
2: Amigos, this is Dimitri Vegas and Like Mike. You can now listen to our new single, Machina Time, on Flash FM.

0: Shakira amb BL a través de Algo Tu. Aquesta setmana baixant una massa seguida van aquesta de la cançó del Mundial. Al final, el Day Day ha acabat funcionant millor, la sentirem d'aquí. Una bona estona, Algo Tu es queda al calaix número 28 aquesta setmana.
1: 27.
0: Baixa també una a la versió 2026 del Bailando Por Ahí, Juan Magán, Omar Montes, amb Ayer la Vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: A Flash FM tenim el poder del ritme.
5: Flash!
0: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
5: Flash!
0: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.
5: Flash.
0: 45 cançons.
6: Una classificació. Tu decideixes.
0: Calibre 45. 26.

0: Es diu Olvidar-nos de tot. Fixa't si s'han oblidat de coses que s'han oblidat de pujar, que només van que baixar. Aquesta setmana en baixen 3. Cano, Justin Quiles, de la número 23, passen a la 26. Per tant, el que anem a fer per aixecar una mica els ànims és recuperar un dels grans hits de Flash FM, un dels temes que al seu dia ja van ser número 1.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: I avui toca celebrar aquest tal dia com avui, 12 de setembre, però del 2009, es va alçar amb el número 1 d'aquesta emissora, el so de Black Eyed Peas, a través d'aquest I Got a Feeling. En el seu moment era amb el remix de David Guetta. Nosaltres recuperem l'original.

0: al seu moment no érem conscients, però poc ens va faltar per adonar-nos que aquesta cançó es va acabar convertint en història de la música i Got a Feeling, el so de Black Eyed Peas, que tal dia com avui, de fa 17 anys, s'alçava amb el número de Flash FM. I quin serà el número 1 aquesta setmana? Quin serà?
1: Cada vot compta. Cada posició importa. Calibre 45.
0: Per saber-ho hem d'arribar-hi. De moment anem per la número
1: 25.
0: Amb un tema que ni puja ni baixa. Flashy Ice Cream, 31 Fam i el seu

0: moment encara no ha aconseguit cap número 1 solitari o Marc Ours. L'únic número 1 que té a les seves esquenes és al costat d'en Llengo Flow, el Forever Tugantel, aquesta setmana, aquesta que sona de fons i que es diu Coco, en baixa 3.
1: 22.
0: De baixada també tenim aquesta de Romeo Santos i Prince Royce, una de les batxates més emblemàtiques d'aquesta última temporada. Es diu Dardos. Està de baixada, però fa 35 setmanes que és amb nosaltres. Brutal.

0: fa 13 setmanes que ens acompanya i la veritat que és que ha tingut una progressió espectacular al so de Gordo a través de Loco Loco i després de pujar durant moltes setmanes li toca ara baixar amb Baixa 5, que és una de les patacades de la setmana a través d'això que es diu Loco Loco. Tu me tienes loco contigo. Boníssima! Molt bé, família! És dissabte, això és el Calibre 45, és Flash FM, connectadíssims, connectadíssimes en directe a través de qualsevol punt, qualsevol indret del món mundial des de la nostra aplicació, flashfm.cat també, pàgina web habilitada, o des de qualsevol de les FMs que teniu al cotxe, o ràdio tradicional de tota la vida, que jo crec que algú encara la té, o si més no, el dia de l'apagón se'n va adonar que la tenia per allà tirada. Arribeu en molt bon moment, perquè a la número 20 tenim ni més ni menys que una de les cançons de la setmana. Torna a penjar-se la medalla de Megacrack de Flash FM.
1: Escoltes el Megacrack de la setmana.
0: I a més també li pengem la medalla de pujada més forta, nou amunt, perquè és de Karol G, Judeline, Rusovski, segona setmana amb nosaltres, Baby Wow, torna a ser el Megacrack de Flash FM.

Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8. Suave.

Flash FM Andorra. Quina cançó arribarà al número 1? Descobreix-ho al Calibre 45. 45. 45.

Maru d'Urgell, després va venir el Movinto de Sant i sembla ser que el 2026 no fa altra cosa que somriure-li a Urgell. Aquesta va ser la primera cançó en alçar-se com a número de Fresh FM. Jamaica, Bam Bam, en baixa una. Dice. Va baixar una mica més, dues concretament, una de les cançons de l'estiu en català, obra de Siderland, aquest 2026. Tut Tut Turú és una de les més sonades, que l'ha jugat 17 per la revesta d'aquest Tut Tut Turú, que ja fa 16 setmanes.

0: el remix dels Rayos de Sol està molt bé, però sota el meu gust li ha faltat el Home, era mitiquíssim, allò. Vull dir, com fas un remix i et deixes això? Per favor, aquí al final. En fi. Potser s'ho van deixar per després, perquè quantes coses ens deixem per després? Que si després ho faig, que si després canvio això... I mira, veus? No van afegir els coros, tu. Amb les línies de crèdit de Plazo, converteix aquest després en un ara gràcies a la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Línia de crèdit concedida a través de l'app d'ID Finance Plazo SL. Tota la informació a plazo.es. Que Plazo, a més, és el patrocinador del Calibre 45 aquesta temporada 26-27. I escolta, que ja fa vertigen dir 26-27, eh? Perquè no és que aquest any sigui el 26, és que el que ve ja serà el 27. I de mica en mica es va omplint la pica. Molt bé, família, nosaltres que anem omplint la pica fins que arribem al número 1. De moment ja hem destapat el megacrack, que l'hem sentit fa res. Caràs número 20, Baby Wow per Karol G, Jude Line i Rusovski. I també hem destacat la única entrada en llista d'aquesta setmana. Si surt l'Imagina de Flashy Ice Cream, després de 14 setmanes en llista, hi ha una cançó que entra.
1: Nova entrada al Calibre 45.
0: I que ho ha fet el calaix número 40 i és el més nou de Mike Towers, que es diu Carita Feliz.
2: De

0: Mike Towers amb una nova cançó que avui ha entrat en llista després de ser aspirant la setmana passada. Per fi la incloem dins les 45 imprescindibles de Flash FM. Es diu Carita Feliz. Ja teníem la carita triste d'Anna Mena i Emília i ara tenim la carita feliç de Mike Towers. Tu.
1: Només entren els millors. Això és el Calibre 45.
0: Però abans de recuperar aquest carita feliç, ho havíem deixat bastant més amunt.
1: 14.
0: Amb un dels temes que més pugen, 8 amunt, pels Zizi, d'Ozuna i Omarco, Urgent Enhorabona. Quarta setmana llista.
2: Yeah.

0: Urbanitzado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
5: Flash FM.
0: Flash FM Andorra. 93.8.
5: Flash FM.
0: Dissabtes de 6 a 9 del vespre. Afina la punteria amb Edgar Manchado i el Calibre 45. 12.

Guinea Remix i del Casanova Remix. De fet, jo diria que RVFV sempre ha anat acompanyat d'algú per signar les seves cançons, si més no les que ens ha presentat aquí a Flash FM, que és al costat d'Aïssa i de Kremli. Es diu Muchacha, en baixa una i es col·loca al calaix número 12 aquesta setmana. Això sí, com un dels 7 cracks de la setmana. Per tant, serà una d'aquestes cançons que tindran un tracte un pèl més privilegiat per sobre de la resta. No tant com el mega crack, que és el Baby Wow de Karol G, Judeline i Rusovski, que hem sentit fa una estona, però, escolta, déu-n'hi-do, ja m'agradaria ser crack de la setmana. Només n'hi ha 7, ja n'hem destapat un, anem a destapar camí un altre i, òbviament, el nostre número 1, que encara queda per sonar. Però, escolta, com abans anem disparant cançons, abans arribarem, tu. 11. Clan, a través del seu Café con Ron, el remix d'aquesta formació que es presenta, doncs, agafant de referència aquest Café con Ron de Bad Bunny, han pujat 3 aquesta setmana.

0: treballo 100% Steve Aoki, és que ell és l'encarregat d'aquesta producció que signa amb Farruko i Gracie. Es diu ja Paquer, manté calaix, el número 9.
1: 8.
0: També manté el mateix calaix de la setmana passada, l'himne oficial del Mundial, Shakira, Burna Boy, després de 14 setmanes en llista, encara són aquí, amb Daida.

encara queda més que Quevedo personal, eh? Aquesta és El Golpito, una cançó que en el seu dia ja va aconseguir liderar Flash FM durant dues setmanes consecutives, però encara ha de sonar La Graciosa. I dins el top 5 estem a punt d'engegar, encara de sentir cançons d'Ogel, Manuel Turizo, Mirena Rose, anament amb Lola Índigo, el Petit Toa, que és el número 1 de la setmana passada, i el Talk to You de Noder, que precisament és la nostra número 5. Sí, fa 6 setmanes que és entre nosaltres i aquesta setmana en puja 2. Enhorabona!

més, Elena Rose, a Manuel Turizo, la setmana, i sí que és cert que és el moment on Manuel Turizo ha estat més a prop de retrobar-se amb el número 1, perquè no ho va poder aconseguir amb el Por un pendejo no se llora, i ara la veritat és que està molt i molt a prop a través d'aquesta proposta que a mica arriba a la seva fi, que es diu La setmana, i que fa 11 setmanes que és amb nosaltres. 3. Medalla de bronze una vegada més per un ex número 1 de Flash FM, Obra d'Ugel, Moving to the Sun.

0: passada i no el pot recuperar, o almenys aquesta setmana no ho podrà fer, perquè torna a ser la número 2, torna a ser la medalla de plata de Flash FM i del calibre 45. Quevedo amb Elvis Crespo, La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Això vol dir que només hi ha una cançó que falta per sentir, que falta per escoltar, i efectivament, si els càlculs no us fallen, i si heu estat fent el recompte igual que jo, sabreu que la cançó que falta per escoltar és la mateixa cançó que va liderar la setmana passada. Per tant, va trigar 10 setmanes en arribar. Va arribar la setmana passada i repeteixen com a número 1 de Flash FM. Anna Mena, Lola Índigo, enhorabona per tornar a penjar-se la medalla d'or a través del seu Petitoa. Millo Petitoa. Molt bé. A més, també repeteix el mateix megacrack que la setmana passada, que és el Baby Wow de Karol G, Judelín i Rusovski. Per tant, tenim el mateix megacrack i el mateix número 1 dues setmanes consecutives. Està claríssim que l'estiu està marcat per aquestes cançons i que el que queda de 2026 bastant probablement també ho estaran marcades per aquestes dues. Tanquem amb el Petitoa, el nostre número 1 per segona setmana consecutiva.
2: Número 1.
0: I no desconnecteu de Flash FM perquè el ritme no s'atura mai. Aquí, ritme 24-7. I si vosaltres voleu, dissabte vinent hi tornarem a ser amb més cançons. I un altre número 1. Vagi bé, bona nit.

El calibre 45 ha estat patrocinat pel teu millor aliat de les finances, Plazo. Finança els teus pagaments de forma flexible, perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es. Plazo, el teu crèdit, les teves normes.

Flash FM. Són les 9. Ja està tot a punt pel warm-up, així que és el moment de deixar tot el que estiguis fent i deixar-te emportar per la sessió que ve a continuació. Comença la festa amb el mestre Sergi Domènech. Comença el warm-up.

tell you a story about house music. It's not just a

0: arribis fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM. Flash. La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena. Flash FM. Flash FM. Són les 10. Flash FM. Flash FM. Sabem que us esteu preparant la vostra festa de dissabte i que necessiteu els best moments de la setmana del Flash Urban. Per si us els heu perdut o si els voleu tornar a escoltar, comença el Best Of del Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Ja se va dissabte una vegada més.
2: Mare meva, no,
1: no
2: em diràs...
1: No puc creure.
2: No em diràs que toquen Best Moments.
1: Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bon dissabte. Bona nit a tu i a tota la penya que va de faranduleo i de festa. Com sempre, un plaer estar a l'altra banda. Què passa, xavales?
1: Que bé que els dissabtes puguem recuperar els millors moments del Flash Urban del llarg de tota la setmana, de veritat, eh?
2: Jo t'he de dir que l'audiència del dissabte em cabreja.
1: Per què?
2: Perquè això vol dir que no ens escolten al finde. Ai, al finde, entre setmana.
1: Ens escolten tant que fins i tot volen tornar a escoltar els millors moments de tota la setmana.
2: Volen repetir rotllo natilles de net?
1: Jo crec que sí, petit. Jo crec que sí. Doncs ja sabeu que fins a la una estem junts aquí al Flash Urban Best Moments, els millors moments que hem tingut al llarg de la setmana. Els tens aquí ara mateix a Flash FM i ja està.
2: I atenció, que hi haurà trucades guarres, proves telefòniques, gent guarra,
1: fotopolles.
2: Mare meva.
1: Hi haurà fotopolles. I no ho diem nosaltres, sinó algú de vosaltres. Aquesta setmana ens ha enviat una fotopolla al WhatsApp del programa, cosa que no ens va agradar gaire.
2: No. Ens va donar molt de contingut, però no ens va agradar.
1: Això sí, ens va donar molt de contingut, les coses clares. Bueno, ja sabeu que fins a la una estem junts i si al llarg de la setmana voleu demanar ja una broma telefònica per fer a partir de dilluns, ja ho podeu demanar a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Vinga, va, recordem ben ràpid el nostre número de WhatsApp, que és el 699-69-69-69. Ens envieu el nom de la víctima, el motiu de la broma i nosaltres, de molt bona manera, farem aquesta broma.
1: Vale, perf. 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp.
2: Xip-pum.
0: 699-69-69-69.
1: Per demanar les vostres bromes telefòniques. Bueno, va, comencem?
2: Vamos, vamos, vamos.
0: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: setmana.
1: Aquí tens un best moment del Flash Urban.
2: Estem intensos perquè tenim aquí la senyora Rosa Miquel. Rosa Miquel, què tal, com estàs?
3: Bé. Saps sí? Que la meva mare em volia ficar Miquel? Però l'embajada espanyola no ens hi va deixar.
2: Però Miquel, com a noia, la teva mare et volia...
3: Com a noia fa 36 anys no deixàvem ficar Miquel a una noia.
4: Ah, o sigui, no és Rosa Miquela de veritat?
3: Jo soc de veritat Rosa Miquela, però la meva mare em volia ficar Rosa Miquel.
4: Ah.
3: Per què? Perquè la meva mare és molt creient de l'arcàngel Sant Miquel, llavors quan ella es va quedar... De mi, i va voler dedicar el seu embaràs a aquest arcàngel. Ah. Llavors va ser com una rosa per a Sant Miquel. Rosa Miquel.
2: Molt bé, molt bé. Bueno, dit això, anem a trucar al teu ex, vale, guapa? Vinga, anem a el que ens interessa. Vinga.
4: Merci per l'explicació, però ens la pela ara mateix.
2: El teu ex es diu Joan Lluís.
3: Vinga.
4: Joan Lluís,
2: l'has trucat abans de trucar-nos a nosaltres, no t'ha agafat el telèfon?
3: Sí, però no m'ha agafat, eh? Quan? Li he enviat un WhatsApp i no li arriba.
2: Quan fa que ho heu deixat?
3: Al desembre. I... Bueno, sí, al desembre de l'any passat.
2: Quants anys vau sortir? Vau estar sortint?
3: Quants? 16.
2: 16 anys de relació.
4: Mare meva.
3: Des de 19 anys, sí.
4: Collons, sí que t'ha traumat o no la ruptura?
3: Molt. Bueno, a veure, jo no penso que és una ruptura definitiva. És una relació que l'hem deixat tantes vegades... A veure, estem trucant?
2: Digue-li el que sents.
3: No me l'he preparat res,
5: Se te ha redirigido al buzón de...
4: Ui, això és que ens ha penjat, no? Suposo.
2: Torno a provar.
3: Muy fuerte, ¿eh? ¿Qué estará fent? Però és que si no...
4: Potser està amb un altre.
2: Bueno, està solter, ho pot fer-ho, no?
4: Clar.
3: Clar que sí, sí. Clar. Lo disfrutem.
4: Molt bé, és empàtica i pensa en ell, molt bé.
3: Clar.
2: Bueno, pensa tant en ell que bueno, que està malament, la senyora.
4: Sí, jo la veig una mica, bueno, amb carències.
3: A veure... Sí, Consell. Què? Sentiu uns ocells? No, no?
6: Hola.
3: Cookie? Hola, Cookie, mi amor, ¿qué tal?
6: Ah,
3: ¿qué haces? No, nada, es que me he acordado de ti. Te he llamado antes y no me has cogido el teléfono. Y nada, que estaba escuchando la radio y estaban haciendo preguntas de cuál es el helado preferido que tienes. Y me acordé de ti, de aquella vez que fuimos en Blanes. ¿Te acuerdas el topping de 1 euro y que me pusieron 2 Haribos por 1 euro en el helado? Y no sé, y me acordé de ti. Y nada, que quería decirte que, joder, que desde los 19 años que te conozco... Pues que eres la única persona a la que quiero de verdad y siempre he querido. Sé que no he sido una mujer perfecta, ya lo sé, soy un poco loca, pero no tengo un mal corazón, ya lo sabes. Solo quería decirte eso, que no me imagino mi vida sin ti. Y como aquella canción que dice, si no estoy contigo en esta vida, pienso buscarte en la otra. Y nada, que quiero, pues eso, seguir luchando por lo nuestro, que son 16 años, vamos para 17 y... Creo que nos queda todavía una familia, ese sueño tan bonito que teníamos juntos. Pues de formar y un montón de cosas.
2: Molt
3: que
2: bé, Rosa Miguel, espera un moment. Joan Lluís, bona nit.
6: Bona nit.
2: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM, tio. Com estàs?
6: Oh, bé, aquí, a tope.
2: Com pots escoltar, la teva ex no t'ha superat i t'està en directe, t'ha volgut dir tot això.
4: Què opines?
6: Bueno, que tot amb esforç es pot.
4: Però per què ho veu deixar, Joan Lluís? Explica'ns una mica, a veure, què va passar?
6: Bueno, cosetes que han anat passant a la vida i ja tenim una edat, hem de madurar junts i tirar endavant, ja està.
4: Però quines cosetes? Volem una mica de... Cuidao. De detall.
6: Una mica de...
4: Detall.
6: Bueno, a veure, jo sóc addicte, ella també, i... i hem d'anar per camins saludables i ja està.
2: Per tant, junts no estàveu, no anàveu bé junts. Havíeu d'estar per separat justament perquè els dos sou addictes.
6: Ojalà que haguéssim estat sempre junts, però hi ha un moment que ja és insostenible.
4: Hi ha un límit. Escolta, Joan Lluís, perdona si no és molt indiscreta la pregunta. Podem saber exactament a quina substància o substàncies estàveu enganxats? O esteu?
6: Cocaïna. Alcohol i drogues.
4: Alcohol i cocaïna també?
6: Sí.
4: Ja.
2: Vale. I per, aquest va ser el tema principal per qual els dos ho vau haver de deixar-ho, doncs?
6: Bueno, quan hi ha una relació així ens passen coses.
2: I no es pot explicar exactament què és el que va passar?
6: No sé. Jo no, a la Rosa no l'he volgut deixar mai.
4: Qui ho va deixar amb qui exactament? Te'n recordes, Joan Lluís?
6: Ella són massa... Són massa anys.
2: Va ser tu, Rosa Miquela, que la vas deixar? Que el vas deixar?
0: Sí, el vaig deixar perquè sé que li estava fent molt de mal i jo també tenia que trobar el meu camí i fer això, allò de la recuperació, és un tractament molt intens i has d'estar per tu mateix i no tens força per estar per l'altra persona. I quan estàs en parella, has d'intentar tenir temps per aquesta persona, però com que no tens el cap per tenir, per estar per aquella persona, perquè no estàs bé emocionalment, interiorment, pues, tot malament, i la meva ràbia, la meva història, pues, el pagava amb ell. I veia que estava fent mal i vaig dir, saps què? Prefereixo retirar-me ara, que encara...
2: Sí, però encara no l'has superat, el teu ex.
4: Ens estàs venent... Perdona, Rosa Miquela, perdona, amb tot el respecte. Ara mateix ens estàs venent que tu ho vas fer per ell, però també has fet servir un mitjà com la ràdio per trucar-lo i que, clar, això et col·loca en hores baixes, clar.
7: Toma. O
4: sigui, és veritat.
0: Com?
4: Que acabes de fer-nos servir amb nosaltres per tornar a parlar-li amb ell quan tu dius que va ser un esforç teu el fet de deixar-ho per no fer-li més mal. Però és que ara, què estàs fent?
0: Però escolta'm, ara estic en un moment de la meva vida en el qual em sento amb el dret de fer-ho. Perquè crec que ja estic prou bé, perquè ja porto molts de mesos que estic molt bé, estic fent el meu tractament, està sortint tot bé, ara mateix estic fent les pràctiques d'adiestrament canino, estic treballant, vaig a teràpia, entreno Muay Thai, soc una màquina.
2: Per tant, tu ara mateix estàs en...
0: Ara és el meu moment per recuperar l'amor de la meva vida.
2: Tu ara mateix, Rosa Miquela, estàs en rehabilitació ara mateix.
0: Tal qual, sí.
2: I el Joan Lluís també està en rehabilitació, Joan Lluís?
6: Sí, porto 2 anys.
2: Portes 2 anys. I què tal ho portes, tu?
6: Bé, la veritat que és el millor que he pogut fer.
4: Quants anys porteu? O sigui, tu portes 2 anys net?
6: Sí.
4: Sense una gota d'alcohol?
6: Sense una gota d'alcohol.
4: Rosa Miquela, tu no ens menteixis. Tu també portes això neta o més?
0: Porto 3 mesos 100% neta.
4: 100%. I abans del 100% què era? Alguna cerveseta o alguna cosa no tan castigadora o què?
0: A l'altre, abans, fa 3 mesos abans, era tutsi, cocaïna, però l'alcohol no és el meu, no m'avorreix, perquè perdo molt...
2: Sí, l'alcohol era el de menys. Anaves més a per les drogues, Rosa Miquela. L'alcohol era el de menys.
0: No, l'alcohol no m'agrada realment. Jo soc més de l'IFA, sí.
4: Bé,
0: era.
4: Jo ara seré una mica dur, vale? Però crec que la vida val més que qualsevol amor. Crec que el Joan Lluís ho està fent molt bé. Crec tu, Rosa Miquela, que encara et queda un camí i espero que la vida us torni a ajuntar, però crec que encara podeu esperar una mica. Penso, perquè és molt delicat aquest tema.
2: Perquè, Joan Lluís, tu ara mateix començaries de nou una relació amb la Rosa Miquela o esperaries a que ella estigui millor?
6: Jo espero que segueixi el meu camí i ja està.
2: Tu esperaries a la Rosa Miquela que es recuperi o vols anar a un altre, o sigui, a un altre camí?
6: Porto tota la vida esperant-la.
4: Sí, clar, jo no sé què dir, perquè em sap molt greu, però també és una cosa que ens toca de prop, clar. I hem de vigilar amb aquestes coses, clar.
2: Sí, hi ha molt d'amor en aquesta relació, molt d'amor, però ara mateix...
4: No està ben enfocat, jo crec,
2: Estàs junts, no és sa per ells.
4: No, jo crec que no.
6: Bueno, tenim els nostres tutors que ens deixen apropar, ens deixen allunyar, s'ha d'anar molt de cuidado.
2: Bueno, pues, ha estat un plaer parlar amb vosaltres. Esperem que aquesta relació algun dia en un futur sigui real, de nou.
0: Gràcies.
2: I que hi hagi aquest amor que us teniu, perquè es demostra que els dos s'estimen però sí. Que arriba un moment que estar junts us faci més bé que malament, que ara mateix estar junts...
6: Vull dir que sempre ha sigut real. L'únic que... hi han hagut aquests petits entrebancs que són bastant importants i que si no fos per això, doncs, bueno, que no pas, sempre estaríem junts i ja està.
2: Ja. Bueno, queda claríssim. Gràcies a tots dos. Joan Lluís,
0: Rosa
2: Miquel. Adéu,
0: bona nit.
4: Adéu, guapos.
2: Adéu.
1: Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
7: Escoltes el Flash Urban.
8: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: durant la setmana.
1: Aquí tens un best moment del Flash Urban.
2: També a través del WhatsApp pots demanar bromes telefòniques com una broma que estem a punt de fer.
3: Exacte, diu així. Hola, podeu fer-li una broma a l'Abril, la meva parella? Dieu-li que al final no entra al cicle superior d'educació infantil. És a dir, ara li toca fer el segon any. Li toca horari de tarda de cicle superior i li direm que no queden places, vale? Ella està ara mateix al Montsià. I, bueno, sabem que té 22 anys i li direm que ja no hi ha places i que té només una opció d'anar fins a Lleida, que està a prendre pel cul, bàsicament.
4: Doncs vinga. A veure si l'Abril ens agafa el telèfon. Se'n trucarà a l'Abril.
3: Hola.
5: Hola, qui és?
3: Hola, bona nit, perdona. Parlo amb la senyoreta Abril Simón.
5: Sí.
3: Què tal, com estàs? Mira, perdona aleshores, et truco del Departament d'Educació, que és una conversa important que hem de tenir quan abans.
5: Dis-me.
3: Vale. Res, només per confirmar-m'ho, em pots dir el centre on estudies el cicle superior d'Educació Infantil?
5: El Montsià.
3: El Montsià, correcte. Allà a Terres de l'Ebre, oi?
5: Sí.
3: Val, perfecte. Mira, t'explico una coseta. Hem tingut un petit problema amb aquest sprint final d'estiu. I tot el tema, i ja sé que és una mica tard, però he d'acabar-ho quan abans, perquè ja és divendres, estem tancant, i és només per dir-te que no queden places perquè puguis seguir fent el curs de grau superior, al Montsià almenys.
5: Bueno, però ja ara faré el segon curs.
3: Ja sé que faràs el segon curs. El tema és que t'haurem de proposar altres centres per fer el segon curs. Independentment del curs on estiguis, et convalidarà, i tens l'opció de fer-ho, però altres centres. Val, llavors era només perquè em donessis l'okay, perquè no hi ha una altra solució.
5: No.
3: És això?
5: O... No, doncs jo no vull cap okay, jo vull estudiar al centre del Montsià.
3: Ja. No, a tots ens agradaria, el primer, el tema és que no hi ha places, no tenim res a fer.
5: Bueno, doncs feu-vos-ho com vulguéssiu, però jo vull estudiar allí.
3: Ah.
5: I a més, ma mare me diu que estic matriculada i tot.
3: Sí, ja ho sé, d'aquí també volia parlar, que era, bueno, ja...
6: Em
3: pots passar la teva mare, sisplau, un moment?
6: Ella és major d'edat.
3: Em pots passar la teva mare, si us plau?
5: Soc la seva mare.
3: Però si sones igual, perdona, sones igual que la... Que la...
5: Claro, perquè soc sa mare.
3: Vale. Doncs, senyoreta, dispensi. El tema és que, bueno, ja l'he comentat a la seva filla, no queden places, i hem de parlar el tema de buscar un altre centre.
5: No patigues, que dilluns parla amb el director, que és... company meu de professió,
3: vale.
5: I jo no tinc entès això, no patigues.
3: A què es dedica vostè?
5: Jo soc professora de l'IES Montsià.
3: Val, doncs les formes en què m'està parlant no es nota que és vostè professora. I li dic de debò, poca empatia i poc tacte està tenint vostè, amagut al Departament d'Educació, val?
5: Baixa la veu, si no te colgaré.
3: No, ja, bueno, però si tu em penges no trobarem cap solució, i és l'últim que vols, suposo, per la teva nena, no?
5: Mira.

0: Entenc?
1: La meva nena ja té la plaça assignada, està pagada la matrícula...
0: Ja sé que està pagada, però tenim dues opcions. O canviar de centre, canviar de centre i compensar en positiu o negatiu a la quantitat de diners, o, si no, retornem els diners...
1: Parlaré amb el director, amb el Carles, que és el meu company, i no hi haurà cap problema en solucionar-ho amb ells. Jo amb vostè no tinc res més a parlar, d'acord?
0: Bueno, jo, vale, sí que tinc, jo sí que tinc una cosa a parlar amb vostè.
1: Adéu, bona
0: espera,
1: nit.
0: Esperi, senyoreta, sisplau, és important. Sisplau, li demano. Pot escoltar només un minut? És important.
1: Sisplau. Sí, t'escoltem.
0: Vale, vale, vale. No, re, que són 9:45 i esteu a la ràdio. Això és Flash FM. Què passa? És una broma.
2: Esteu en directe al Flash Urban, a Flash FM.
1: Jo ja ho sabia, però com he vist que el tema se calentava, dic,
2: au. Anda, com t'agrada el salseo, eh? Hola.
0: La mare no ho sabia, eh? Que impertinente, senyora.
1: Ni pertinente ni leche.
0: Oiga.
1: Yo con mi hija muerte morir.
2: Per favor.
0: Qui
2: demanava aquesta broma?
0: El nòvio de la nena.
2: El nòvio?
0: Sí.
2: Vaya nòvio tens, tia.
0: A l'Eric.
1: L'ofegaré, ara l'ofegaré, que és el nòvio de la meva nena, que el tinc aquí a prop.
2: Digue-li alguna cosa al nòvio de la teva nena, que t'està escoltant per la ràdio. Digue-li.
1: Eric, t'agarraré de l'orella.
3: Ui. Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.
4: Fuego, oh, oh, oh. La música del futuro.

0: Romeo Santos i Prince Royce, això es diu Dardos.
1: Darts.
0: Dardos.
1: Maki. Has jugat a darts últimament o no?
0: Vaig jugar abans de l'estiu, sí.
1: I què tal? Bé. Bé? Se't va donar bé o tieso?
0: Tieso. Sorry. Tenia unes noies andorranes, la Bea i la Mia, que volien fer una broma. Estaven superdisposades, però m'han penjat el telèfon.
1: Serà possible? Heu de vigilar de no penjar el telèfon sense voler, val? Així que truqueu-nos 9-3-5-4-5-6-8-6-8, ja sigueu andorranes o de qualsevol altra part del món. Vinga.
0: A veure si podem recuperar la Bea i la Mia, va.
2: 93-545-68-68.
0: Saps què passa? Que semblaven catxondes, saps?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Això ens agrada.
0: Opa. Hola? Hola?
3: Hola, buenas.
0: Hola, qui ets?
3: Soc en Rubén.
0: El Rubén.
1: Ei.
0: Què et passa, Rubén? Com estàs?
3: Què tal? Vull fer una broma a la meva mare.
0: Ui, a la teva... Però envia un WhatsApp, vale?
3: Ah, ostres, aquest telèfon...
1: Quants anys té la teva mare? És molt iaia?
3: La meva... No és iaia. El que passa que va ser mare jove i sempre està una mica amb mi... I vaig a fer una broma ara, Dani, que sempre es preocupa molt. Doncs
0: pues envia'ns un WhatsApp, vale?
1: Vinga.
3: Adéu.
0: Vinga, maco, que vagi bé, Rubén. Hola, bona nit.
4: Hola, som la Bea i la Mia.
0: Vamos!
1: Ara! Per fi!
0: Vosaltres esteu supercatxondes que voleu fer una broma, avui.
4: Sí, sí, estem a tope.
1: Però esteu catxondes en plan sexual, voleu dir?
4: Sí, també.
0: També, per favor!
1: Mare meva, però desfareu tota la neu d'Andorra.
0: Vale, pues, si vols, tornem a trucar al Hong Kong.
4: Vale.
0: I vosaltres mateixes. Sí?
4: Vale.
0: Però penseu algo interessant.
1: Ah, estem vale. Trucant al Hong Kong un altre cop. Jo crec que aquests homes es pensen al moment. Bueno, a veure què dieu, noies. Segueu originals, eh?
0: Però sigueu, exacte, que hi hagi un contingut.
1: Sí, vale? No dieu res de sanitat. Vale. Intenteu equilibrar molt la broma, que no sembli res de broma i després ja tireu la bomba, vale?
0: Però Hong Kong no és el que hem trucat abans.
1: Ah, vale.
5: Hola, necesito un compañas.
6: Hola, perdona.
5: Sí, guapa, dime.
6: He ido una hora más o menos a buscar comida.
5: Sí.
6: Fui a mi casa y estaba llena de cucarachas. Quiero una hoja de reclamaciones ahora mismo.
5: Vale, gracias, guapa, adiós.
6: Estaba llena de cucarachas.
1: Oye, una cosa, per mi, que es fan els tontos...
0: Aquí amaguen coses.
1: I dissimulen. Perquè, ai, no entiendo, tío. En plan, perdona, sí. T'acaba de dir que tens paneroles a menjar.
0: Si diu cucaratxa, el primer que ha de fer és alertar-se.
6: No,
1: meteix-les mans. Mare meva.
0: Bea i Mia, moltes gràcies per participar aquesta nit.
1: Ha estat fantàstic parlar amb vosaltres. Sou les cabres autèntiques.
0: Tot i que jo voldria saber per què aneu catxondes, però bueno.
1: Sí, què ha passat?
0: Bea, Mia.
7: Hola.
1: Per què aneu catxondes, que ho dèieu abans? Quin és el tema?
7: Perquè estem aquí amb les nostres parelles.
1: Ah. Buf, mare meva, però...
0: Bucaque, avui o què?
7: Dios, no sé de sexo.
0: Dios!
1: Però ho feu a la mateixa habitació? Sou d'aquestes?
7: Sí, sí.
1: En sèrio?
7: Un quarteto.
0: Ah, i compartiu en els nòvios?
7: Sí.
1: Així. No,
7: res. Compartim tots. Compartim, no.
0: Bueno, millor no ho dic. No, digues, què compartiu? Digues,
1: sí, jo dic que compartiu polles, mare meva, ja no sé què més podeu dir.
7: Tot. La tovallola de la dutxa, tot.
1: Bueno,
0: però arriba un moment que fa una mica de fàstic, no? Compartir, sí. Depèn de què, no?
7: Què va?
1: Compartiu caca. A veure, per la foto t'he de dir, no feu pinta, d'organitzar orgies, noies?
7: No, és que la veu enganya, a vegades.
0: Sí, sí, però sou molt més ranes que...
1: Sí, sí.
0: Que una nevera bruta.
1: Un lavabo de Ryanair.
0: Sí. Molt bé, guapes.
1: Doncs res, merci per tot, a gaudir de la vida, que és molt curta.
0: Adeu, caris.
7: Adeu, bona nit.
0: Feu-nos un petó, a veure.
1: Mira el petó.
0: Vaja, una cosa.
1: No, millor petó amb aquestes, no, que ens passen de tot, que segur que tenen mononucleosi.
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69.

Flash FM. Són les 11. Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: sun.
1: Amb els millors moments del Flash Urban.
2: Se t'han acabat les excuses per no escoltar-los.
3: Anem a parlar amb la Gemma, que és mestra de Bellví.
4: Hòstia!
3: A Lleida. Hola, Gemma.
5: Hola, Gemma.
6: Hola, bona tarda.
3: Com estàs, guapa mestra?
6: Bé, bueno, soc mestra i soc profe.
3: Vale.
6: Vale, llavors, ara estava aquí acabant de treballar, de tancar unes quantes coses, i no me n'he pogut estar de trucar-vos, perquè molt agradables, molt macos, un programa molt dinàmic, però clar, saps què passa? Que fa mal una mica quan ho sentim dir que tantes vacances i que divendres festa. Divendres fem festa, en fa tot Catalunya.
3: Totalment.
6: No la fiquem nosaltres. I llavors, només un apunt. Jo no em barallaré amb ningú.
3: Esporta,
6: ni...
3: Però...
4: Jo vull, que et barallis.
6: No, jo no em barallaré amb ningú. Però saps què passa?
3: Què?
6: No.
3: Què?
6: Saps què passa? Que ja comencem a estar una mica tipets, perquè les persones que fem vaga, moltes persones, no em fem... Jo no em faig per cobrar més.
3: Per què
6: perquè
3: fas vaga,
6: jo ja em cobro el quarto.
3: Per què fas vaga,
6: doncs? Jo faig vaga pensant en els meus... Jo faig vaga pensant en els meus nebots i en el meu fill, que no tenen els recursos, no tenen el que necessiten perquè si els ofereixi una educació de qualitat.
3: Mm-hmm.
6: Llavors el que fa mal, saps què passa?
3: Què fa mal?
6: Que vagin una mica contra els profes.
3: I qui van contra els profes? Hi ha algun moviment contra els profes?
6: Moltes famílies. Que, saps què diuen?
3: Què diuen?
6: Encara no cobreu prou, encara no cobreu prou. No passa res. Saps què passa?
3: Què?
6: Que el problema el tenen les persones que tenen fills petits, que estan en un sistema públic que no es pot respondre a les necessitats que hi ha.
4: Clar, llavors els pares necessiten els nanos a les escoles i els hi cabreja molt quan els profes fan vaga perquè diuen, joder, jo no puc portar-me el nen a la feina. Oi que sí?
6: No. Això ho entenc, eh? El que passa és que si no se'ls ofereix una feina de qualitat o hi ha una educació de qualitat, de què els hi serveix?
3: Per tant, tu demà vas a la vaga,
6: el
3: Gemma.
6: Que necessiten, jo no em faré. Jo saps què faig?
3: No faràs vaga.
6: Esperar que en faguin els pares, que els interessi que tinguin l'educació que es mereixen els seus fills.
3: Per tant, tu des d'aquí
6: ja
3: anuncies que els profes no han de fer la vaga. Han de ser els pares.
6: No, jo no he anunciat això.
3: Han de ser els
6: pares. Jo només he anunciat...
4: Aquesta professora acaba de confirmar públicament que vol que hi hagi vaga per part de pares.
6: Famílies. Que són ells els que s'han d'espavilar perquè els seus fills tinguin la resposta.
3: Per tant, tu recomanaries... Escolta, un moment, escolta,
6: jo,
3: Gemma.
6: Sí.
4: Ara meva, recomanaries... a ser professora no deixes parlar ningú.
3: Sí, que és veritat. Recomanaries als pares que estan escoltant ara mateix el Flash Urban que siguin ells els que mobilitzin una vaga en contra del sistema.
6: Que són ells els que tenen el problema amb el sistema, clar.
4: Però, Gemma, però una
6: perquè
4: cosa...
6: Perquè saps què passa? Aquí estan enfrentant...
3: Va molt fort.
6: Un moment, abans que em giris la vella. Saps què passa? Que aquí ens estan enfrentant, ens estan posant enfrentant les famílies contra el professorat.
3: Mhm.
4: Però qui ho està fent? Qui ho està fent? El sistema educatiu?
6: A nivell... No, doncs els mitjans de comunicació.
4: Uh-huh.
6: Per què em diuen a mi que encara no cobres prou, que has de fer vaga? Amb això es queden.
3: Però això qui t'ho ha dit?
6: Si es queden amb això...
3: Qui t'ho ha dit,
6: moltes
3: això?
6: Moltes famílies, molta gent del poble, molta gent que ens trobem.
4: A veure, és normal...
6: Gemma,
4: un moment,
6: sí.
4: Escolta, que ets professora, si us plau, estàs trucant un programa de ràdio, també has de deixar que nosaltres parlem. Jo el que només et vull dir, sense discutir ni molt menys, és que és cert que en aquests darrers 5 anys, cosa que jo també defenso, que hi hagi vagues i tal, però has d'admetre que el 70% de les vagues giraven envers una mica el que és el salari i les condicions del professorat, sí o no?
6: Condicions del professorat... que com a conseqüència la causa és aquesta, però com a conseqüència en qui desafavoreix.
4: Vale, ja m'entens, però la pràctica era pujada de sou. Mare meva.
6: No, però escolta'm una cosa. Aquest és un apunt, però n'hi ha molts al darrere.
3: Vale, doncs el motiu principal quin és?
6: Doncs la falta de recursos, disminuir les ràtios, ficar més personal, augmentar hores de vetlladores.
3: Vale.
6: Moltes, clar. Tu ara pensa que tens un nen petit i vas a una classe i el teu fill va a una classe d'un munt de nens i nenes i allí hi ha una varietat amb un professor que no pot abastir-ho tot. Ojalà poguéssim.
4: Però què vols dir varietat?
6: No es pot.
4: Què vols dir varietat?
6: Doncs hi ha molta immigració, doncs hi ha molts nens amb necessitat, et pots trobar amb moltes... Donen hores d'auxiliars d'educació especial.
3: Vale.
6: Molt poques hores. Què fem amb un nen que pica de cap a la paret o que se'ns escapa de l'aula?
3: Clar, i després
6: en tens 25
3: en tens 25 més i se te'n va el 26
6: però, clar, ja mos agradaria a altres, donar la resposta que necessiten.
3: Creus que hi ha moments de professors passeu a ser policies, a vegades?
6: No, policies tampoc.
4: Monitors d'esplai?
6: Fem el que podem.
4: A quin curs ensenyes tu, perdona, Gemma? No sé si t'ho hem preguntat abans.
6: Jo ara estic a secundària.
4: Uf, los peores.
3: Clar,
4: los peores.
3: Amb l'edat del pavo a màxima, eh?
4: Vaya pudor, no, vaya...
6: No.
4: Gemma,
6: a vegades sí que em fan.
4: Gemma, no els defensis, perquè el Miguel i jo també hem estat alumnes de secundària i és la etapa més filla de puta que som els nens. Pots dir-ho, no?
6: Bueno, pues per això ens dediquem a nosaltres a estar allí, a regular-ho i a fer tot el que es pugui. El que jo voldria transmetre...
3: Vinga, va, ràpid, reina, tu
6: que...
3: pots. Vinga.
6: No, que se li dona la volta amb això, amb el tema de les vagues.
3: Vale.
6: I a mi m'ha sabut greu, quan jo ja he sentit, aquí estava treballant i he sentit que vosaltres ja heu dit, oi, divendres festa i demà comencen i ara hora...
4: Ho he dit jo amb una mica tota broma, Gemma, evidentment ja sabem que
6: sí,
4: no és per criticar els profes, per favor.
6: Però saps què passa? Que al final també n'acabes partet una mica.
3: Ah, sí? T'ha quedat clar? No diguis aquestes bromes, mira la pobra Gemma com estàs? Demana disculpes. No,
4: excuse-moi, se me permite hablar normal o no? Mare meva!
6: No, però m'entens. A ningú li agrada sentir-se una mica atacat. I al final,
4: si sapiguessin
6: la
4: tònica
6: és aquesta, una mica.
3: Vale, perfecte, que... Gemma, t'has desfogat bé, cari?
6: Vale.
3: És que si no, tenim més programes, saps, carinyo?
6: Vinga,
3: sí,
6: va.
3: Gràcies per trucar.
4: La Gemma vol una pujada salarial. Ben dit, Gemma.
6: No, mentida.
3: Però bueno, si allà està, no?
4: Por que no?
3: Clar.
6: Bueno, pues sí, no et diré que no.
3: Clar, exacte.
6: Però si no passa res.
3: I l'alumne que et porta a esmorzar, la proves.
6: Bueno, que ho proven. No, però jo el que us he volgut transmetre una mica és això.
3: Molt bé, gràcies, Gemma. Vinga.
4: Adéu, Gemma.
3: És la profe que no treus mai de sobre, eh? Que les seves classes són molt avorrides.
4: Em toca a mi aquesta profe i em fot un tret. Mare meva, amb xapa i pintura.
2: Ens agradaria disculpar-nos. Absolutament res. Flash Urban.

0: Aquests millors moments sí que els recordaràs.
1: No com, no com la festa d'ahir.
0: Estàs escoltant els millors moments del Flash Urban.
2: Ei, què tal?
3: Com et dius?
4: Hola.
2: Lluís, no començo cap curs ni res.
3: Ah.
2: Vull felicitar aquí a tots els de la 38a promoció de Mossos d'Esquadra, que avui ens han nomenat.
3: Ah, sí?
2: Pel que estan escoltant anant a currar, o tornant de currar, o estan escoltant la ràdio ara patrullant.
3: Avui a la 38a promoció de Mossos d'Esquadra, avui
2: correcte,
3: ens han nomenat.
2: Avui ens han nomenat, a tope, sí.
3: I quants en sou?
2: 700 i pico.
3: 700 Mossos nous, logo.
4: Oye,
2: correcte.
4: Això és molt bèstia.
2: A tope.
4: Aviam, realment sí que estàs trucant per dir-los un nou inici, que això també ens
3: home,
4: interessa
3: sí
4: moltíssim.
3: És una nova etapa,
2: sí,
3: també.
2: Sí, ah, tio. Va que sí, home.
3: I quan comences?
2: Això, felicitats a tots.
3: Quan comences a treballar de mosso? Quan comences a treballar?
2: No, no, ja hem acabat les pràctiques i tot. Ens has nomenat funcionaris de carrera, ja.
3: Ah, ja ho sou.
2: Sí, sí, sí.
4: I quina creus que serà la teva primera tasca?
2: Pues patrullar, la mateixa que tots, la mateixa que tots hem tingut.
3: Uà. Més o menys podem saber quina zona t'ha tocat?
2: No, això sí que no.
3: No pots dir quina zona t'ha tocat.
2: Això sí que no.
3: Vale.
2: Bueno, per poder-ho dir sí, però no, professió no.
3: Tens
2: però
3: molt, bueno. Tindràs molta feina, creus, aquesta temporada?
2: Pues esperem que no. Però bueno,
4: com que
2: això ja anava
4: que no? Ui, això és un poli sense ganes.
2: Home, això sempre són problemes, tio.
4: No, no, totalment. Clar. El millor del món és que la policia no tingui feina, perquè significa que tot va bé, clar.
2: Exacte, exacte.
4: Què t'anava a dir? T'hem de confessar una cosa, senyor mosso, que no t'agradarà. A vegades
2: digue'm,
4: vosaltres ens fem passar per Mossos d'Esquadra.
2: Sí, ja ho sé, si us escolto sempre.
3: Ah, sí? Escolta, quin és el problema que ara mateix creus que t'ocuparà més espai en les teves jornades laborals?
2: Pues, bueno, és que això un dia és bastant variat, saps com comença, però no com acaba, llavors, al final...
3: Ah, vale.
2: Això és el xulo també de l'aprovació.
3: També depèn de l'hora que et toqui, no? Si és de matí, de tarda o de nit, suposo.
2: Bueno, anem rotant, anem rotant. No, no és una hora fixa.
3: Mm-hmm.
4: Molt bé.
3: Doncs, molt bé, doncs...
2: Pues, només felicitats a tots els que ens estiguin escoltant i a tope.
3: Més de 700 Mossos nous que avui s'han nomenat. Déu-n'hi-do, no?
2: Correcte, correcte.
4: Us al carrer us vull veure, protegint la ciutat.
2: Ah, i nosaltres també, home. Clar que sí. Vinga, una abraçada, que vagi bé.
4: Adéu, guapo.
2: Adéu, felicitats.
3: Adéu. Molt bé, doncs comencem avui el programa ben forts i ben segurs amb els 700 Mossos nous.
4: Bé, seguretat, policia, important, bé.
3: Sí, molt bé. Sí. Està bé que la gent... Si algun altre mosso que també s'hagi anomenat i ho vulgui celebrat, doncs també que ens truqui.
4: Clar, com és la cerimònia? Creus que foten trets a l'aire, com als Estats Units?
3: No, el que tiren és la gorra.
4: La gorra de mosso.
3: Amunt, sí, això sí.
4: Ojo, no la perdin, ja una gavina, saps?
3: Per favor.

Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: Al carrer Galàxia.
1: És la cabra.
2: Seguim.
0: Coño.
2: No, sí, fuma.
3: Hola, ¿qué tal?
4: ¡No!
1: Vale.
4: ¿Qué tal? Pues mal.
1: Pues muy mal, hija de puta.
4: Muy mal.
1: Vamos a volver a llamar a este cabrón.
4: Sisplau, repetim, si voleu demanar bromes telefòniques, assegureu-vos de demanar-li a algú que sapigueu que ens pot agafar el telèfon.
1: Clar, potser és una hora... Potser és veritat que és una hora sensible, 9:45, perquè la gent sopa i tot el rotllo, però, sisplau, la segona trucada és urgent, per favor. Per favor.
4: Va.

0: Ay, por favor.
1: Silvia. Mira, aquí dice lo siguiente. Bueno, está en catalán. Intento traducir rápido para usted, ya que no entiende el catalán, cosa que tampoco entiendo.
0: Ay,
1: pero bueno.
0: No, sí, que mi marido es catalán. Ay, Dios mío, es que estoy en shock, de verdad, perdone.
1: ¿Que su marido está cagando, ha dicho, perdone? ¿Qué ha dicho?
0: No, que mi marido es catalán.
1: Ah, pues usted es catalán, señor.
2: Sí, és català.
1: Segons aquí diu, diferents persones que sortien del domicili del carrer Galàxia estaven consumint cocaïna sobre del capó d'un vehicle.
0: Una de les quals,
1: i llegeixo tal qual, una de les quals anava sense sostenidor i un dels quals anava sense calçotets. Suggerint així que semblava que acabaven de tenir relacions sexuals al costat o dins del vehicle. Ai. Això és el que jo llegeixo tal qual. És el que leo tal qual, senyora Sílvia i senyor Pol Martínez, correcte.
0: Ai, Dios mío, de mi vida y de mi corazón.
1: Sí. Aleshores, primer de tot m'agradaria, bueno, lo diré en castellano, primero de todo me gustaría saber si ustedes practican de forma habitual este tipo de consumo.
0: Pero por supuesto que no.
1: Este tipo de orgías, porque no tiene otro nombre. No tiene otro nombre, señora Sílvia.
0: Pero esto no es una broma, ¿verdad? Esto no, me está llamando usted de verdad.
1: Ojalá fuera una broma.
0: Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón.
1: No, como yo usted, Silvia. Como yo usted.
2: Pero como... Es que no entenc, perdoni, gent.
1: No, sisplau, digui'm, Pol, digui'm.
2: No, és que no entenc.
0: Ay, Dios mío, de mi vida.
1: Bueno, són diferents denúncies repetides. Totes pertanyents al seu domicili i concretament a la festa que van celebrar aquest dissabte passat.
2: Sí, no.
1: Llavors, què és el que no entén?
2: No, això m'entenc, que nosaltres vam posar música, vam estar aquí, però normal, com disfrutar una festa, com pot ser qualsevol casa, no fent orgies, ni el que t'està descrivint aquí mateix, perquè no té cap sentit.
1: Qualsevol festa on es consumeix cocaïna, unes ratlletes a sobre el cotxe, home, no sé què dir-te,
2: Això no, jo no tinc cap mena de constància de que ningú sortís, de fet no vam sortir ni de casa, vull dir, és que no vam sortir ni de casa, i de fet els veïns més propers se'ls va avisar. Se'ls va dir que si volien passar a prendre alguna cosa, van passar i se'ls va dir en algun moment us molesta la música, ens ho dieu, que nosaltres som persones pues, que volem tenir una vida tranquil·la i normal, i si us molesta la música, nosaltres m'ho dieu i la baixem. Però això de que ha sortit gent amb pilotes a fora a fotre's una ratlla de cocaïna sobre el capó, ho sento, senyor Gent, però jo això no m'ho crec, i qui ho estigui dient està dient una mentida. De veritat, perdoni, però...
1: Sí, doncs potser tots els veïns seus tenen alguna cosa en contra de vosaltres. Vostès han tingut alguna baralla o, no sé, o disputa recentment amb algun dels veïns del carrer Galàxia?
0: Home!
2: No, però si, a més acabem d'arribar fa... pràcticament fa poc, a l'abril vam comprar aquesta casa.
1: Pues per ser els nous, com heu entrat, mare meva? Perquè déu-n'hi-do.
2: Però quantes denúncies hi ha? De quanta gent es pot saber? O sigui,
1: he comentat abans, hi havia un portaveu, però en total eren unes 4, més o menys.
2: Ah, bueno, vale. A la mínima que escolti un sorollet jo dels veïns també, anirà fotent denúncies i aviam què passa, clar, és que no sé...
1: Espero que això no es converteixi en una partida de ping-pong de denúncies, vale? Porto uns anys treballant al Departament Policial, de redó de barà, i no m'agradaria que això sigués ara com un col·le, vale? Si vostès es droguen i es despullen, feu-ho a casa, però fora no.
0: Pero por supuesto que no, agente, eso se lo puedo asegurar, yo, Dios mío, de verdad que... Ay, Dios mío...
1: Bé, escoltin, Pol i Sílvia, val? Primer de tot el que recomano és que canviïn de veïnat i segundo que canviïs d'amigos, que són uns cabrones, que estàs en Flash FM.
3: Esteu en directe al Flash Urban, a Flash FM.
2: Que cabrones.
3: Ai, que esteu en directe al Flash Urban. Els vostres amics són molt cabrons, eh?
1: Mare meva, eh? Això ho ha demanat un amic vostre que el seu nom posa Happy Papi.
3: Happy Papi?
1: Sí, no sé com es diu. De part de Brian i Alejandra.
2: Ui, que... És el meu germà, cabrón, Brian. Et mataré demà quan et vegi, cabrón.
1: Escolta, Sílvia, ¿cómo estás? Menudo infarto, te ha dado, ¿eh?
0: Pues estoy con un ataque de ansiedad.
3: Silvia, cariño, no pasa nada.
1: Oye, menudo fiestón que organizaste, ¿eh? En tetas hay todos, madre mía.
0: Pues mira, ahora sí que te puedo decir que sí.
3: ¿Sí? Ah, había tetas, Silvia.
1: Ah, sí.
3: Las tuyas.
1: ¿Será,
0: por favor,
1: será parlopera?
0: No,
3: bueno, Silvia, ¿o has pasado malamente, cariño?
0: Muy mal, te lo prometo, muy mal, porque aparte que era totalmente mentira lo que estabas diciendo y yo estaba flipando.
3: Claro. Dile algo a tu cuñado, que te está escuchando.
0: Y yo digo, pero si nadie salió de casa, si estábamos en el jardín, yo estaba flipando, Dios mío.
3: Te está escuchando
0: tu
3: cuñado.
0: Pero yo que estoy en la radio ahora.
3: Sí, estás en directo, pero... Flash Urban.
1: Tal cual.
3: Te está escuchando el teu cuñado, dile algo a tu cuñado.
0: Además, yo digo, este agente que encima me dice, me parece fatal que no hables catalán, otra cosa que no entiendo, me dice...
3: Parlem-ne. Bueno, Sílvia, molta gràcia, guapa.
1: Hasta pronto, amigos.
3: Adeu. Adeu. Si voleu demanar una broma telefònica, ja sabeu, heu de...
1: Bé.
3: Bé. Bé, ens ha sortit bé una broma.
1: Bé.
3: I si voleu demanar una, i assegureu-vos que, sisplau, que algú ens agafi el telèfon, és el 699-69-69-69, és el WhatsApp del Flaix Urban. Vinga, va, dona-li canya.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, com et dius?
2: Rosmi.
1: Com és el nom complet? Rosmi?
2: Rosa Miquela.
1: Rosa.
3: Rosa Miquela. Així es diu el Miquel quan surt de festa, eh? Rosa Miquela.
1: Mentida.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Vale.
1: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat.
2: Això és Flaix.

0: Flash FM. Són les 12. Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.
1: El pitjor polvo de la teva vida. Ho has passat fatal. Hola.
2: Hola.
1: Hola, com et dius?
2: Maria.
1: Maria, estàs flipant amb les històries que tenim avui o què?
2: Home, sí, una mica.
1: I tu en tens una de pitjor, segurament.
3: Ui, Maria.
2: Bueno, jo resulta que vaig quedar amb un noi que era DJ Fish.
1: DJ Fish.
3: Clar, comencem malament amb el nom.
2: Fish, o sigui, com peix.
1: Peix en anglès.
3: I l'olorava la polla a pescador.
2: Sí. No, no. I quan jo vaig veure, pues, la polla, doncs, li vaig enviar un missatge a una amiga i li vaig dir, llámame y dime que me tengo que ir, que, no sé, se ha muerto el canario, se ha escapado el pez, algo, dic, perquè amb això no faig ni per res.
1: Perquè era molt
2: petita.
1: Era
2: impossible.
1: Ah! Era molt
2: o sigui, el meu pulgar és més gran.
3: En sèrio?
1: Per favor, vaya minusculada.
2: Em sap greu pel noi, però jo vaig agafar el casco, la moto, i vaig tirar i el vaig bloquejar.
3: Però un moment.
1: El vas bloquejar per tenir la tita petita.
3: Ara, és molt brut, això, clar. El pobre home va dir, mierda, m'ha bloqueado por micropene. Però la vas veure erecta o va ser només al principi que la tenia peca i vas dir, no me la jugo?
2: No, estava en su pleno auge i vaig veure això en su pleno auge i vaig dir, ja, què faig amb això?
1: Que dius, això no et dona plaer per res, així,
3: era...
1: per començar.
3: Tiesini Houdini, eh?
2: El satisfier el más grande.
3: Clar. Veure, és que els satisfiers, objectivament, són bastant grans, no? O no? Són petits, els satisfiers?
1: No ho sé, no
3: ah, no, estic confonent amb vibrador, perdó.
1: No utilitzo de satisfier.
3: Ah, no?
2: Sí, bueno, els vibradors també són més grans, però és que això, pobret meu...
1: Aquest home, com el,
2: com el
1: vas conèixer, aquest home?
3: Clar.
2: Per Tinder.
1: Imagina't. I el seu caràcter era més rotllo tirant a tímid o rotllo tirant a prepotent, pregunto?
2: No, era bastant extrovertit.
1: Extrovertit.
2: Sí, vale. Era...
3: Un tio guai, un tio enrotllado, no?
2: Sí, o sigui, per caràcter, guai. El que passa que, clar, un mínim. El tamaño no importa, però hasta cierto modo, ¿sabes?
1: ¡Dios!
3: Un mínim, no. Un mini pene. Oye, però espera, lo de DJ Fish no es diu així de veritat, no?
2: Sí, es deia així. Ara no sé si seguiràs el DJ Fish o lo que sea.
1: Tu creus que ara mateix el seu Instagram encara es diu DJ Fish?
3: No busqueu, estic buscant.
2: No.
3: No busqueu.
2: No, o sigui, el seu Instagram no era així, o sigui, tenia el seu nom.
3: Pues he trobat però... un.
1: Jo he trobat bastant DJ Fish.
3: Quants anys tens tu i quants anys tenia ell?
2: Jo tinc ara 31, però ell no recordo quina edat tenia.
3: Clar, aquest sembla que és... Que és anglès.
1: Sí, sí. He trobat... Però són internacionals, els que estic buscant.
3: Millor, prefereixo, perquè em sabria molt greu que ara hi hagués un tio amb el compte obert i que sapiguéssim que és aquest.
1: Que és micropene.
3: Clar, de quina zona éreu? És que tu també, carinyo, t'he dit tota la info.
2: No, la zona no la dic per si un cas.
1: Però una cosa, tia, Maria.
2: El Maresme.
1: És el Maresme. Busquem el Maresme, un home que es fa dir DJ Fish i que la té micropene. Però una cosa... Una cosa és follar com a tal, però l'altre és fer manualitats. No vas tenir ni el...
2: És que jo vaig començar amb la manualitat, però és que vaig veure que amb dos dits ja podia fer tot.
1: Amb dos dits només?
2: Amb dos dits ja em sobrava. Era massa. Sí, t'ho juro. Jo vaig intentar fer l'intento de venga, va, oportunitat, però és que el tampax és més gran, tio.
1: Clar.
3: Clar, no, era com agafar una mongeta.
1: I aquest home, quan li vas dir que havies de marxar, com s'ho va agafar?
2: Bueno, ella es va quedar en xoc, perquè, clar, jo li vaig dir a la... Bueno, quan jo vaig veure l'assumpte, vaig agafar el mòbil i vaig dir a la meva amiga, truca'm i digue'm que he de marxar, jo què sé, que ma mare s'ha caigut...
3: És que, clar, tu també vas dissimular menys...
1: Clar.
3: Mare meva, que un pedo en un entierro.
1: Clar, tia.
3: És veritat.
2: A veure, jo volia marxar d'allà i no sabia com fer-ho, doncs.
3: Ja, és que, però és que va ser pitjor escriure a l'amiga després de veure-li la sorpresa que no pas dissimular una mica seguir liant-te no, com si no t'hi notés.
1: I si li dius la veritat en aquell moment? Mira, no, escolta.
2: O sigui, no havíem començat. Ell s'acabava de baixar els pantalons. I clar, la prèvia de petons i de més, doncs ja la cosa ja està contenta.
1: Ja.
3: Però tu li va... Ah, no es va baixar els pantalons?
1: Sí, sí.
3: Ah, vale,
1: sí,
3: se'ls va baixar.
2: Sí, sí.
3: Joder, que ràpid se'ls baixa,
2: no,
3: dona meva.
2: No, no m'havia preocupat. Però clar, jo ja en veure la situació vaig dir, mira, antes d'empezar ja doy el aviso.
1: I si en aquell moment li dius la veritat i dius, mira, acabo de veure la Tita i crec... No, és que seria molt violent, no? Potser.
3: No, jo, crec que... jo hauria sigut natural, però tirant cap a... Oye, mira, tengo una idea. ¿Por qué no me comes el coño? I ja està.
1: Exacte.
3: Està bé, no?
1: Exacte. Ah, mira,
3: trobes el plaer i li deixes caure sí. sense dir-li que és un...
1: És que no tinc ganes.
3: Clar.
1: Si vols fer alguna cosa, menja'm el xumino, si no, no fem
3: això
1: res.
3: Això està bé, no?
1: Ja està.
2: Sí, sí, però bueno, també la inexperiència, suposo, de l'edat que tens 19 o 20 anys, que encara estàs començant i és un... No sé com sortir d'això i la via ràpida, pues l'amiga.
1: Era guapo?
2: No et creguis.
3: Era
2: no?
3: DJ, sí. Era DJ i ella era una nena que deia, mira, el DJ, pues me lo ligo, a ver qué tal. No?
2: Sí. Sí, sí.
1: Bueno,
2: després també tinc una altra
1: Dios,
2: que allò no va ni començar.
3: Ets al Museu del Penis.
2: No, aquell pobrete també, pobret.
3: A veure.
2: Era, no sé, potser tenia això, 18 anys acabats de fer.
1: Vale. I tu quants en tenies, Maria?
2: Jo 18, ell 19. O sigui,
1: vale.
2: Ell era un...
1: Ah, vale.
2: I era un jacuzzi... Burbujitas,
1: ah, molt bé, com
2: molt
1: montes,
2: guai.
1: Com tu montes, nena?
3: No, se les busca bien.
2: Era italià, el nen...
1: Arribederci.
2: Vale, guai.
1: Venga.
2: Gatillazo.
1: No se li aixecava.
2: No havia manera.
3: Buah.
1: En el jacuzzi.
2: I va ser un... Ens vam mirar i vam dir, bueno, ya entonces, ¿qué hacemos?
1: Clar.
2: I vam dir, pues nada... Nos secamos y aquí, pues nada, ya está.
1: Qué heavy, com... Clar, és que gestionar un gatillazo ha de ser dur, eh?
3: Sí, però almenys ja se sobreentén que no es pot fer res. La polla petita ho has de fer tu. Ella s'havia d'encarregar amb el gatillazo, és, bueno, pues ja està, no? ¿Qué vamos a hacer?
1: Clar.
3: És veritat.
1: Clar, la teva gestió, Maria, pel gatillazo va ser fàcil, perquè lògicament es va veure que no es podia fer res.
3: És fluid.
1: Amb la polla petita ets tu la que has de dir, no...
3: Clar, perquè és petita però funciona. Llavors, la teva excusa és literalment que és petita. En canvi, el gatillazo, si no funciona, per molt que tingui allà un tanque, no farà res.
1: No hi ha res a fer, Maria.
3: Clar.
2: Sí, però encara que funcioni, és que t'ho juro, és que no se sentia nada. O sigui, ell podia tenir plaer, però és que jo no. O sigui, jo no notava res.
1: Tu quants anys tens ara, Maria?
2: Jo 31.
1: 31. I estàs soltera?
2: No, estic casada ja.
1: Estàs casada. Abans de casar-te amb el teu marit, quantes tites vas veure? Més o menys. Més o menys.
2: Mira, 180. Des que el meu ex em va deixar per un altre.
1: Diu.
2: I vaig tenir com un any de solteria. No sé, però...
3: 10.
2: Dos per mes podien caure.
1: Dos per mes? Durant un any?
3: Això són 24.
2: No, tant, no, durant un any no. Però potser
3: vale.
2: Havia...
3: Posem-li
2: no sé,
3: 15.
2: 10. Jo... Jo crec que sí.
1: 10 tites durant quant de temps, més o menys? Un any?
2: Un any, més el meu ex, més el meu marit.
3: Bueno, tampoc eres Mia Khalifa. Però bueno,
2: no,
3: el cas...
2: No, tampoc. Lo pretendo, tampoco.
3: I què tal el registre de penis? Com, clar, anaves amb el metre també, com vas fer amb el tio DJ Fish o no?
2: No, la resta eren normals, uns més grans, altres menys, però... Bé, bien.
1: I et donaven el plaer que tu volies, bàsicament.
2: Bueno, un mínim.
1: Un mínim de plaer que tu volies.
3: Encajaven, no?, com qui diu. El puzzle sí. Se muntava.
1: Sí. Molt bé.
2: Sí, sí.
1: Molt bé, Maria, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i per ser tan oberta amb nosaltres, carinyo.
3: Sí.
2: Gràcies.
1: Un petó ja, guapa.
3: Ja veieu que aquí som molt explícits i sobretot amb els penis ens agrada ser molt explícits, també. Sí, o sigui, sí, no tenim cap mena de problema.
1: I que la gent com la Maria, per exemple, no té cap tipus de problema en explicar-ho.
3: Exacte.
2: No, però també, com a repunte, el millor el meu marit, eh?
1: El millor el teu marit.
3: Sí, sí, claro. No clar. Seria el d'octubre que viste 10 penis?
2: No, seria molt sincera, però de tot el que ha provat és, sap com fer-ho, també perquè has tingut converses i has dit, pues mira, m'agrada això, m'agrada allò, mútuament, a mi m'agrada això, conèixer què és el que li agrada. O sigui, t'has de conèixer tu mateix per després també saber dir-ho a la teva parella.
1: Clar,
3: que és veritat. És veritat.
1: Per tant, és la millor tita que has tocat mai a la teva vida, la del teu marit.
2: Sí, i la que millor funciona també.
3: Però la millor, clar, no vol dir la més gran, eh? Vol dir la que millor juga, la... No?
2: Sí, en general. O sigui, per dimensions només supera una. Però el tamany, dius, si no la saps fer funcionar también, por muy grande que la tenga...
4: Sí, però ara no vagis dient que el tamany no importa, perquè per tu sí que importa, guapa, portes, que vas deixar penjat un pavo per micropene.
2: Mínim,
4: eh?
3: Portes 35 minuts de rellotge criticant el fix.
4: Clar.
2: N'arribava ni a 5 centímetres, tio.
4: Sí, però ara no vagis dient que el tamany no importa, guapa. Eh?
3: Ara.
4: Clar.
3: De veritat? No, no, si és així, és així.
4: Gràcies, guapa, un petó, que vagi bé.
3: Vinga, xavala.
2: Adéu.
5: Amb una recoleta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores. ¡Fuego! ¡Au! Nos...

0: Intento meditar.
1: Que t'has despistat durant la setmana?
2: Aquí tens un best moment del Flash Urban.
3: Hem fet abans la broma de dir al WhatsApp perquè enviessin la gent bromes telefòniques i hem dit, bueno, va, i envia fotopolla, però era la broma.
4: Pues vale. Hi ha gent que s'ho ha pres en sèrio. Una cosa.
3: Era gent, broma.
4: No envieu aquestes fotos, si us
3: plau. Hem rebut una fotopolla.
5: És que una cosa, no només l'han enviat, sinó que l'han enviat i no d'una visualització. L'han enviat, rotllo, que ara mateix la podem penjar de fons de pantalla.
3: I a sobre se li veu la cara a l'home.
5: Clar, és que ho ha ensenyat.
3: També et dic que veia tanca,
4: l'obridor. Vull explicar què s'ha de fer en aquest cas. Aprofitem la situació per explicar què s'ha de fer en aquest cas.
3: Sí, si a una noia rep mai una fotopolla, què ha de fer?
4: O sigui, si a tu t'arriben uns nudes d'algú...
5: Vale.
4: Automàticament,
3: que no has demanat.
4: Que no has demanat. Ah. Automàticament, el que hauries de fer és eliminar aquesta foto.
5: Vale. I desentendre't del tema, no?
4: Depèn de com... Jo crec que s'hauria de denunciar, però jo crec que aquí hi ha debate.
5: Ah, sí?
4: Amb el tema ètic, sí.
5: Per?
4: Clar, què fas? Perquè ens ha arribat una fotopolla, però potser aquesta... Potser la persona que ho ha enviat no és la persona que surt a la foto, saps?
3: Clar, és que...
4: Potser és la foto d'algú altre.
3: Tant... És que és molt heavy la fotopolla que ens envia. Vull dir, és que estem
4: flipant.
3: Torna'm a l'ensenyar. És que...
4: Imagineu-vos que aquesta persona li va enviar aquesta foto amb algú altre, o que està feta mia, i algú altre, algun company de feina, de col·le o d'insti o algo, ens l'ha enviat a nosaltres per fer-li la punyeta al que surt a la foto.
3: És que tan poc ètic és enviar una fotopolla random i... I encara
4: pitjor... I reenviar-la.
3: L'altre és reenviar-la o penjar-la a qualsevol lloc.
4: Clar, llavors és... estàs sent víctima.
5: Això és...
4: En aquest cas.
5: Grave, jabrave de palo. Bueno, no sé.
3: Hi havia l'opció de no sabem si trucar a aquesta persona que ens envia la fotopolla.
5: Clar, és que jo voto no.
3: Per què?
5: Perquè té cara de psicòpata, em fa por.
3: Tu, Marta, què faries?
4: Jo no ho sé. Jo... És que no ho sé.
3: És que és molt heavy que ens han enviat.
5: Sabeix la...
3: No,
5: la foto, eh? No,
4: ja... l'està borrant.
5: No la borra, ni envia cap missatge, li agrada el misticisme.
3: És que ens han enviat una foto, però hi ha una cosa que...
5: Hòstia puta, tio.
4: La meva pregunta és, amb quin objectiu la gent envia fotos polles així random? En plan, què esperes que passi?
3: I a sobre en un programa de ràdio, saps?
5: Aviam, en defensa del guarro, ho hem demanat amb to irònic, de broma, que la gent hauria d'interpretar que era broma, però sento, no ha estat el cas.
3: No té defensa, Cari.
5: No, però clar,
3: no
5: clar, quan has dit lo d'envieu una broma i una fotopolla, doncs la gent s'ho pren en sèrio, clar, és el que passa.
3: Bueno, hi ha una persona entre 50.000 que s'ho ha agafat en sèrio.
5: Bueno, ai, Dios santo.
3: Truca'ns ara, va.
6: 93-545-68-68.
3: És el WhatsApp de la ràdio i el telèfon del directe perquè ens diguis l'app que utilitzes per lligar.
5: Perdoneu, vaig a posar... Ens acaba d'enviar un àudio de 5 segons, vale? El poso i a veure què ha dit el tio.
7: A veure, no demaneu fotopolles. No voleu una polla, doncs aquí teniu la meva polla.
4: A veure, és que clar, què li has de dir?
5: Pachulo mi culo, ha dit el tio.
3: No, sí, clar.
4: A ell li agrada exhibir-se, doncs s'ha exhibit perquè ha trobat el moment de fer-ho. Ara, no m'hi heu fotos polles, si
3: no. Però a sobre no se n'amaga, Vull dir, toma mi polla.
5: No és que no s'amagui, és que la foto segueix. És a dir, segueix guardada al nostre dispositiu mòbil de Flash.
3: Anem a trucar-lo.
5: Anem a trucar-lo? Vinga, va.
3: Home, si ha volgut participar en directe...
5: No, si vols jugar amb foc, juga amb foc.
4: Sí, no.
3: Bueno, però bàsicament saber per què, quina necessitat ha tingut aquesta persona d'enviar-nos una fotopolla.
5: Ai, Dios santo.
3: Al WhatsApp de la ràdio.
4: I a més que se li veu la cara.
3: Clar, és que és això, no s'amaga de res.
4: Literal.
5: Espero que no estigui escoltant la nostra família ara el programa, però perquè, mare meva...
3: Es diu José.
4: Ma mare ens escolte.
5: Ah, mira que bien.
3: Pues mira
5: tu madre.
4: Mama, no és la primera polla que veig, ho sento.
3: Ara no agafarà el telèfon, eh?
5: No, sembla que no.
4: Ara té por.
5: Està enviant un àudio, eh? Li poso contesta.
4: Clar, no envies àudio si contesta al telèfon.
7: Vaig conduint.
5: Què?
4: Escolta, no, això ja sí que m'enfada.
5: O sigui, la foto era prèvia al moment actual, perquè si està conduint...
3: O no és seva, o la tenia fet abans. Si està conduint aquesta persona...
5: O és d'un amic seu, o d'un rotllete seu.
4: Però no parliu per WhatsApp mentre conduïu, gent.
3: Però perquè és que la foto està en un llit, o sigui, clar.
5: M'agrada que la Marta s'enfada més perquè parli amb el WhatsApp mentre condueix que no por el pollote que no s'envia per WhatsApp.
4: No, perquè és un perill per la via pública. O sigui, tu imagina't que tens un accident amb una persona que està enviant fotos polles.
5: I no és la via pública, en aquest cas és la via pública. Saps o no, Marta?
4: Ho entes,
3: però, Marta, ara en sèrio, Marta, és un pollon o no és un pollon?
4: Mira, no ho sé, perquè tu fiques l'angle angular I llavors...
5: Pots... Clar, hi ha trucos, clar. Eh?
3: Està tirada d'una manera que sembla que sigui un pollón.
5: Pots, no, pots convertir un ganxito en Nacho Vidal, si vols, eh?
3: Jo,
5: hi ha angles.
4: Hi ha trucos. Segon.
5: Hi ha trucos.
4: El tamaño no importa.
3: Ah, no, no. Bueno, però aquí hi ha carn.
4: Tercer, depèn amb lo que ho comparis.
5: Clar, si ho compares amb una muntanya, és enano.
3: Clar.
4: Jo és que com que no tinc polla, doncs no ho puc comparar amb res.
3: Ah, no en tens?
4: No en tinc.
5: Ah, segur, Marta?
4: No en tinc.
5: Cuidao, que hi ha sorpresa.
3: Va. Quina app utilitzes per lligar, va?
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
3: Tenim el telèfon lliure ara mateix perquè es truqui i ens expliquis quina app utilitzes tu per lligar. Hola, bona nit. Hola. Ai, tio, de veritat, eh?
5: Tinc un altre àudio, el poso o no?
3: A veure,
5: ens està fent gràcia, no diguem que no.
7: Ja podeu trucar, que he posat els mans lliures.
3: Ah, doncs...
7: No, ja truco. 21 centímetres.
3: Dios!
5: Mare meva!
4: Vols dir que això són 21 centímetres?
5: Espera, Marta, primer el truquem i després li qüestionem la longitura del seu penis.
4: Gent, 21 centímetres... Una vagina medeix de mitjana entre 13 i 14...
5: Per tant?
4: I de l'esfínter a la pròstata hi ha una mitja de 5 centímetres.
3: Ah,
4: per tant,
3: vale.
4: Una polla gran no és proporcional a major satisfacció.
5: Ben, és veritat.
7: Hola.
3: Hola, fotopolla. Hola.
5: Baixa el volum de la ràdio, pollon.
7: Ja està baixat.
3: A veure, per començar, en quin moment ens has enviat una fotopolla? Per què has pensat que era... Bueno,
7: en un semàfor. No demaneu fotopolles i no us arribaran.
5: Però, a veure, un moment, Guarrete, la fotopolla no és d'ara, la tenies feta per a...
7: Home, i tant, tinc moltes.
5: I a qui li envies tu aquestes fotos?
7: Al que vulgui lligar.
3: El que o la que vulgui lligar.
5: Uf.
3: El. Dios!
4: Clar, si ell sempre les té preparades perquè mai sap quan les pot necessitar. I avui ha sigut un moment on...
3: Però sí. Enviar-lo en una emissora de ràdio, o sigui, la teva polla, com a tal...
7: Pitjor que ha sigut a la tele,
5: mira, aquí té raó.
4: Sí. Home, depèn del canal. Bueno, hi ha canals on surten imatges així.
5: Jo realment m'ho prenc a broma, però és una guarrada.
3: És una guarrada molt màxima que estem treballant.
4: Una pregunta, no et fa... Pregunto des de la curiositat, no des del judici. Et fa vergonya... No et fa vergonya que, jo què sé, que li fem captura o que la desperdiguem por ahí?
7: No.
5: Ah, jo ja l'he penjat a Close Friends, per si algú té el dubte. No, és broma.
3: Però clar, si tu, per exemple, tu... Si...
7: No ho podeu fer, això.
3: Com et dius, per començar?
4: És il·legal, això no es pot.
3: José, una cosa. Si tu comences a enviar fotopolles així sense pensar-ho, i tu obres Twitter i l'endemà trobes la teva foto allà, que a sobre se't veu la cara.
7: Què?
3: No tens aquesta por? No tens por que passi això?
7: No.
3: Per què no?
7: Mira, en primer cop... Faig nudisme, m'és igual, és una altra part del cos, com un braç o una mà.
3: Vale.
5: Ahà.
7: Segon, si algú ho fica, doncs denuncia.

0: ho tindrem en compte.
1: Ah, ets gay, José.
2: Home, i tant.
1: Llavors, Grindr, no és la teva app?
2: No.
0: Oh, quina és?
2: Angry Macho Bearback.
0: Com?
1: Macho Bearback?
2: Macho Bebé, s'escriu Macho Bebé, busca-la.
0: Macho Bebé.
2: No la coneixeu?
0: No.
2: Oh, amb aquesta folla, seguríssim.
0: Ah, sí? Però la gent va més amada que Grindr?
2: Sí, molt més tremada.
1: Home, pel nom fa molta pinta de nagas. Hòstia, la Marta ha entrat a la web.
0: App de contactos gays para apeleros.
1: Què és, què és un apelero?
2: Sense condó.
0: Què?
1: Ah, apelo.
0: No. Ah, apelo.
3: Vale, llavors, allí imagino que preneu la PrEP, la PEP i tot
2: això. Clar, això ja, cadascú que faci el que vulgui.
0: Tu et prens la PrEP?
2: I mai, mai...
0: Sí o no?
2: Jo sí, però...
0: Vale.
2: Que mai... Ah, sí, això no vol dir que tu la fiquis o te la fiquis.
3: Ah, clar, és que el sexe va més enllà.
1: Sí, però apelo, jo ho sento, no m'agrada el concepte apelero, sobretot quan és primera cita. O sigui,
2: bueno, això a tu, això a tu.
1: Bueno,
3: també.
2: Home, si dius que vols cites, igual sí, només
0: jo estic a favor amb el Tomàs. No? Vull dir, si has anat al llit amb algú i te l'ha de tardar per demà no per darrere, com a mínim saber que no hi ha res.
2: Bueno, algú de vosaltres és gay?
0: No ho sabem.
1: Això
0: no ho sabem.
1: T'ho respondrem amb una
2: espanya. Pues ja està. Els gais n'hi ha de tot. N'hi ha els que només volen follar, els que es volen casar i tenir fills, adoptar...
1: Sí, això ho sabem, però això aplica, pues ja això aplica als homosexuals i als heterosexuals.
0: Exacte, és que no és gai o qualsevol cosa.
1: Apelo és apelo en qualsevol sexe, en qualsevol gènere i en qualsevol situació sexual.
2: Ja.
0: Jo crec que ara mateix... No, José, no diguis els gais.
2: Bueno,
0: ara mateix hi ha molts homosexuals que s'estan escoltant i no estan gent a favor del que estàs dient, guapo.
2: I també n'hi ha els altres.
1: Bueno,
2: només he de mirar quanta gent hi ha en aquesta
0: vull
2: aplicació.
0: Dir, un moment, José, escolta'm, és que primer de tot...
2: Sí, a mi m'és igual.
0: O sigui, no pots anar defensant-te perquè simplement ets gay.
2: No,
0: escolta'm. Calla i m'escoltes. Primer de tot, no és normal que enviïs fotopolla per WhatsApp. O sigui, a qualsevol persona sense saber qui hi ha a l'altre costat. Ho sento molt, no és normal.
2: Sabia que éreu vosaltres.
0: No és normal. I segon, no pots anar dient que sí, que la primera cita a pelo sense condó. Vull dir, tampoc és normal, perquè quan coneixes una persona per primer cop, no ho pots fer-ho.
1: No hem de normalitzar això, sigui el sexe, que sigui orientació sexual i situació. Crec que la pelo és una cosa que s'ha de reservar quan hi ha un mínim de confiança.
2: Tu no pots ser un Hitler ni un Franco i dir-ho cada
0: plaer. Ningú està dient ni Hitler ni Franco.
1: Perdona, m'estic preocupant, ens estem preocupant per la integritat sexual i física de moltes persones que per fer-ho a pelo confiant en l'altra persona, ja sigui de la forma que sigui, acaben en un hospital, potser. M'entens el que et vull dir o no, José?
2: I tant, que ho entenc.
1: Aleshores no et posis xulesca, a la defensiva, perquè mare meva.
0: Tu has acabat...
2: No em poso xulo.
0: Tu has acabat mai al metge o a l'hospital després d'haver tingut relacions sense condó?
2: No.
0: Buah, és que es deu fer tan poques proves,
3: una
0: aquest home.
3: Això li volia preguntar,
2: estàs
3: José.
2: Estàs molt equivocat.
3: José, cada quant te fas proves d'ITS?
2: Cada 6 mesos, normalment.
3: Normalment.
2: Si no tinc cap símptoma.
3: Però algunes no tenen símptomes.
2: Ja ho sé.
3: Ah, bueno, li és
2: estàs
3: igual.
2: Estàs parlant amb un infermer.
3: Ah, vale.
0: Ets infermer. I com a infermer, trobes normal que vagis dient que és a pelo, sense protecció?
1: Clar, tio.
0: Com a infermer que ets, de veritat?
2: Mira, jo només et dic l'aplicació que faig servir per lligar.
0: Bueno, és que l'aplicació que fa servir per lligar és per quedar amb altres nois i...
2: Bueno, això, cadascú que faci el que vulgui. Jo ara no estic treballant, ni estic a la feina, ni et donaré consells d'educació sexual, ni res.
1: No és qüestió d'això, però almenys,
0: no falta,
1: almenys, José, si vens l'aplicació que has dit, que és la de Macho Bebé, si no m'equivoco...
2: Que no la ven.
1: Espera,
2: no
1: ja,
2: la
1: ven. Vale, perdona.
2: És la que faig servir, no tinc accions.
1: Vale, un moment, coño, escúchame un moment, cojones. Vull dir, si tu expresses aquesta aplicació com la que fas servir, el qual, mira, em sembla molt bé, almenys...
2: Perquè em van fer fora de Grindr.
1: Me cago en la leche.
0: I per què?
1: Per enviar fotos guarres tot el puto dia, suposo, no?
2: No. Va ser la meva parella.
1: Que va tens parella?
3: Què va fer la teva parella?
2: Tenia.
3: Va
2: i va posar una cosa ja que no es podia posar i em van fer fora.
3: Que no
2: Grindr,
3: es pot ficar al Grindr? Pues el Grindr
2: o hi ha moltes coses que tu no pots posar.
1: Ah, algú rotllo pedofilia o algo així
3: no.
1: O què?
2: No, home, no.
0: I doncs, què va posar la teva parella?
2: Bueno, això un altre dia.
0: Molt valent per enviar fotopolles a gent random, però després no ho explica la veritat.
1: Ara no s'ha salido reservada la princesa.
0: Claro, cuidado, anda ya.
2: Ah, bueno, la informació és poder.
1: Venga. Escolta una cosa, José, perdona, que és el que et deia. Almenys, tio, sempre posa la coletilla de dir que fer-ho en responsabilitat. I si ho feu sense condó, que hi hagi una conversa prèvia, que no sigui en plan...

0: Vamos a pelo porque somos a pelero, no, com quien es pepero. No, no va així.
1: No. I després no vagis parlant amb nom de tots els gais, perquè molts no seran a favor del que tu estàs dient.
0: Perquè hi ha una comunitat responsable sexualment parlant. I tu ho has venut com que muchos gais les gusta pelo. Bueno, els heteros també, primer de tot. I segon, mare meva, no ho diguis així perquè llavors sembla que els gais són uns guarros i no és així.
2: Bueno, jo és el que conec, no conec el que fan els heteros.
0: Bueno, pues algun dia no ho sabràs, però bueno, és igual.
1: Gràcies, José, que vagi bé.
3: Adéu.
2: Igualment.
4: Aquests millors moments sí que els recordaràs, no com la festa d'ahir. Estàs escoltant els millors moments del Flash Urban.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: despistat durant la setmana.
1: Aquí tens un best moment del Flash Urban.
2: Vale, doncs vinga, no, anem a tocar ojo, a un restaurant mexicà de Banyoles que es diu Tequilas y Tacos.
3: Querràs dir de Banyoles?
4: Prou, sisplau. Això, prou.
2: Anem a tocar a un restaurant mexicà de Banyoles que es diu Tequilas y Tacos.
5: Vaya nom de merda.
4: La Titi.
5: Bueno, ¿cómo llamarle a un restaurant espanyol jamón y vino? És en plan
2: bueno,
5: vena,
2: és el que venen.
4: Home,
2: que
4: pues
2: venen.
4: Si te montes un restaurant en un altre lloc del món, pues... Sí, té el seu pego.
3: Però digue-li Casa Pancho o alguna cosa
4: Casa
3: més
4: Pancho.
3: Així.
4: Clar.
2: Home, és pitjor.
3: Sí?
2: Home, Casa Pancho.
3: O a un restaurant mexicà que es digui Panchitada Històrica. Seria boníssim, eh?
2: Doncs digue...
3: Jo aniria cada dia.
2: A Panchitada Històrica.
3: Seria boníssim, bro. Penso obrir una taqueria que es digui així. Va, Marta, que et toca.
4: Però que no sé què de dir.
2: O que et surti del xixi.
4: De la polla.
3: Del vaginós.
6: Que les tacos bones?
4: Hola, de res. Bona nit.
6: Sí, digue'm.
4: Perdó, és que estava distreta, m'ha fet gràcia. Mira, trucava perquè... Bueno, ets una noia, és que crec que m'entendràs millor.
6: Sí, sóc una noia, digue'm.
4: Vale, perfecte. Mira, tinc la regla.
6: Sí.
4: Vale. I estic molt contenta perquè jo pensava que aquest mes no em baixaria. Perquè el meu nòvio és imbècil i se'ns va trencar el condó... Sí, tu ets imbècil. I se'ns va trencar el condó per culpa seva. Però bueno, no passa res.
5: ¿Con quién coño habla? Cállate la puta boca. ¿Con quién cojones?
4: A mi no me parlis així, eh?
5: ¿Con quién putas habla?
4: Pues mira, m'estic demanant el sopa perquè tu ets un puto princeso i no ets capaç de demanar-me el sopa a mi, avui, que és el meu primer dia de regla.
5: ¿Con quién puta habla? Me cago en la puta madre. ¿Qué te he dicho antes en el salón? Me cago en la puta. Me cago en la puta madre que te parió. Cago en la puta.
6: Vale, però demanaràs o...
4: Pues si se calle aquest imbècil, pues pot ser sí.
5: Pide la guarra esta, pide la guarra esta.
4: Tens un altre candidat per substituir amb aquest imbècil?
6: Perquè és que... Aquí és que treballem només noies i un noi, però és gay, per tant no crec que ens serveix.
4: Mira, me canvio de cera, o sigui...
5: A mi el maricón me la suda, el maricón, me cago en la puta.
4: Per tal de no tornar a veure amb aquest gilipolles, me canvio de cera i començo a menjar conill, perquè de veritat, és que a més... Mira, la tens lletja, ja t'ho he dit. La tens lletja.
5: A mi no me mires, puta de mierda. Déjame en paz.
4: Puta la que te tires tu cuando yo no estoy en casa. Que... No, mira, escolta.
5: I tan a gusto.
4: Ahir vaig trobar una pestanya als llençols i jo porto el 3D. I aquella pestanya era de 2D seguríssim.
5: A mi que me cuenta. Oye, pide la puta chavala ya que quiero cenar. Me cago en la puta madre.
4: Mira, yo voy uns tequeños... Us esteu rient? Perdona, però no rigueu del meu drama. És que, no, mira, ja prou. No sé si són els estrògens o no sé què collons. Pareu ja de vacilar-me tots. Teniu tequeños? Ui, tequeños. Hola?
7: Hola?
4: Qui és?
7: Soc l'Edwin.
4: Hola, Edwin. Teniu tequeños?
7: Sí que n'hi ha.
4: Vale. Quants tequeños teniu?
7: No, els que vulguis.
4: Els que vulgui. Vale, vas a pagar tú.
5: Que estás ligando con el hijo de puta ese. Con este no ligues, ¿eh?
4: Pero que este es maricón, me han dicho antes, que voy a ligar con él.
5: No, primero no lo insultes, segundo no
4: lo insultes. No es un insulto. No es un insulto.
7: Cuando queráis tomar algo en serio, pues venís al restaurante. Vale, muchísimas gracias.
5: Bueno, espérate, estamos pidiendo una comanda, tampoco te pongas agresivo.
2: ¡Dios! ¡S'ha enfadat! ¡Molt!
4: Hombre,
5: espera.
2: Tequilas y tacos.
5: Mare meva, primer de tot vull dir que tot el que era broma, tot el que estava bé, eh?
4: Mai ens discutiríem.
5: No, que he fet servir termes com maricón, puta i tal, que no estan bé, evidentment, que és de broma tot. I segon, ens ha penjat l'Edwin.
2: L'Edwin.
5: Es deia Edwin.
4: No, però és que lo pitjor és que se les sentia a elles rient de fondo.
5: Ja, però és que l'Edwin jo crec que és l'únic treballador seriós. Les altres estaven pavoneando, en plan, nos va pel al curro, i l'Edwin és en plan, oye, que estamos currando.
2: L'Edwin.
5: Miquel, parla tu amb l'Edwin, ara, que s'ha enfadat. Vull que gestionis tu l'enfadament de l'Edwin.
2: Ara el truco jo, l'Edwin.
4: I qui és el Miquel, el nostre company de pis?
2: No. Diríem la veritat.
4: Vale, va semblar bé.
2: A veure...
4: Pues venga. No ho hem fet malament,
2: No, ja ha sortit molt bé.
4: M'ha agradat.
2: No sé què fas fent de sexòloga quan podria ser...
4: Prostituta. Nòvia loca. Pregunteu-li al meu ex.
7: I la dita, com bones?
2: Hola, ets l'Edwin?
7: Sí, digui'm.
2: Edwin, t'agraden els tequeños?
7: Vale, perdó. Adéu.
2: No, Edwin, no!
3: Espera!
2: Espera.
4: Edwin, ràdio,
2: Edwin, estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
5: Edwin.
4: És una broma, és una broma. És una broma de la ràdio.
2: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM, Edwin.
0: No.
4: Sí, fiqueu la ràdio si voleu.
5: Oye,
7: es que claro, estáis riendo y tal, y entonces es como...
2: Edwin, tens molta mala fava, tío.
7: No, es porque estem treballant i hem d'anar per feina.
5: Claro, l'Edwin és un treballador de veritat i les altres s'estaven pavoneando i rient-se de la situació molt malament.
0: Ja, jo m'estava rient.
2: Les has de carregar al carrer, aquestes dos, eh? Les has de carregar al carrer, perquè no només riuen.
5: No, no, el peor mexicano de Bañuelas, insisto.
0: Ja
2: te gustaría,
0: venga,
2: sí,
0: como siempre.
2: Adéu, guapos, que vagi
4: bé. Un besito.
5: Ándale.
1: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Tomàs, què estàs cantant?
1: Se m'ha escoltat cantar?
0: Sí.
1: Vaya drama badana.
0: Això és el que passa quan t'obro el micròfon en directe aquí a les nits de dissabte, Tomàs?
1: Menos mal que no hi ha càmera, que teníem aquí el pito fuera.
0: Bueno, doncs fins aquí els best moments d'aquesta setmana aquí al Flash Urban. I que bé que ens ho hem posat escoltant els millors moments d'aquesta setmana.
1: He de dir que, com sempre, ha estat bastant risa. És dolent que ho diguem nosaltres, però mira, és el que hi ha, ho sento molt,
0: Si som els millors, es diu, i no passa res.
1: Sí, és el que n'hi ha.
0: I punto. I que si vols tornar-ho a escoltar una vegada més, que sapigueu que teniu el podcast a flashfm.cat, això sí, de tots els dies, un per un, de 8 a 11.
1: Exacte, podeu escollir l'hora que vulgueu. Aneu a la carta a flashfm.cat, poseu Flash Urban i allà teniu totes les hores de tots els programes. Toma mis cojones, per joder.
0: Molt bé.
2: Ui.
0: No cridem.
1: Ah, senyora, per
0: no
1: favor.
0: Cridem.
1: Per favor.
0: Dilluns tornem i dilluns farem les bromes telefòniques que ens esteu demanant ara mateix a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Vinga, va, 699-69-69-69. Dilluns tornem amb més i pitjor, com sempre.
0: Per tant, aprofita i demana ara mateix la teva broma i així la passarem abans.
1: Ai, que bueno.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Doncs vinga, fins dilluns. Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
3: Sense el Flash Urban no és el mateix.

El cap de setmana sona el Maxi Flash. La mescla perfecta dels ritmes que arrasen a les pistes de ball. Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca particular amb Héctor Ortega.